0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: l'Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Thank you.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecían

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Tu mirada a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: D'orella em deia suau. Des dels teus anys viscuts.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys...

que fàcil és saber de tot, difícil és saber com sóc. Recuperem el temps perdut, tot allò que no hem viscut. T'espero a tu, m'espero a mi, només vull que sortim d'aquí. Porta'm al mar, porta'm i tu, fem junts el camí. I si de cop el WhatsApp cau... El...

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professorat adjunt d'infants a la Farinera de Vic. Assessorament financer. Mecànica d'equips agrícoles. Agent de teleoperació telefònic. Gruista d'assistència en carretera.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de

0: moderna hoy se me está haciendo bola.
1: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've been...

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Sol solet.
2: Sí, i cel net. De totes maneres, si fixem, hi ha les franges dels avions que són molt amples. Això vol dir que encara hi ha inestabilitat i es pot tornar a escapar alguna gota. De moment, ahir es va quedar més cap al Lluçanès i a la banda del Ripollès, la pluja. Destacar, per exemple, a Sant Boi de Lluçanès amb 8,8 litres, al Pens 8,4, a Sant Agustí de Lluçanès amb 5,6, també sobre amunt amb 3,2, la resta hi ha poca cosa. I que el Ripollès també amb bons ruixats. De moment, aquí, doncs, ens ha llevat, com dèiem, el cel net. Una altra nevadeta, el que és el Pirineu, segueix volant, i amb temperatures doncs, fresques. Les mínimes avui, per exemple, al Ripollès, a Camprodon, amb 1,7 graus, a Baix i Bojons, Sant Sadurní de Sosmorts, 2,9, també a Collsuspina, 3,9 a Rupit, 4,1 a Cosons de Sora, o a Olost del Lluçanès, també 4,1 al Sant Boi de Lluçanès. A les més altes, doncs, per exemple, el que és el Brull, amb 8,7, a Sant Pere de Casserres, amb 8 graus, 7,9 a dalt sobre amunt. A Vic, la mínima ha estat de 6,4, la màxima ahir va ser de 20 amb 7, i ahir van oscil·lar entre els 20 i els 21 graus. Bueno, Sant Vicenç de Torelló, per exemple, el 22, la més alta, o el 21,7 a Torelló.
1: Què ens tocarà avui? Tranquil·litat?
2: Avui, en principi, jo quedàvem de la muntanya russa, un dia sí, un dia no. En principi, avui, a la tarda sí que tornaran a sortir nuvolades, pot créixer una nuvolada d'un algun ruixat al nord d'Osona o cap al Ripollès. En principi, aquí sembla que ens n'escaparíem al que és el centre. Domini del sol ara al dematí i a partir del migdia es creixeran aquestes nuvolades que dèiem. Les màximes quedaran també una mica més baixes que les d'ahir, poden baixar un grau. Entre els 19 i 20 graus tindrem avui. I el dissabte, doncs, al dematí amb domini del sol o un banc de boira, i a la tarda poden creixer nuvolades i tornar-nos a donar algun ruixat. A veure, no són ruixats generals, són ruixats irregulars que pot ploure a Manlleu i no fer-ho a Vic o al revés. O sigui que hi ha el pronòstic de que ja crec que tindrem alguns ruixats, però seran més irregulars.
1: Molt bé, vol dir que d'entrada la mostra d'entitats...
2: Perilla o no perilla, depèn.
1: De moment s'ha de parar.
2: La inestabilitat hi serà. On tocarà, ja què passarà. De moment, demà encara hi ha possibilitats d'aquests ruixats que hi poden haver-hi doncs, més irregulars. El diumenge, en canvi, doncs, temperatures ja pujant, s'enfilen cap als 22 graus les màximes, les mínimes es mantindran encara fresques al dematí, un bon contrast tèrmic entre el matí i les hores centrals del dia, i el diumenge, en principi, amb domini del sol, acompanyats de núvols alts o mitjecs.
1: Doncs ens quedem això, aquesta certa inestabilitat, sobretot ens importa el dissabte.
2: Sí, a la tarda ja dic que hi ha aquesta possibilitat d'un ruixat.
1: Manel Dot, gràcies un dia més, que tinguis bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, bon dia.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professorat adjunt d'infants a la Farinera de Vic. Assessorament financer. Mecànica d'equips agrícoles. Agent de teleoperació telefònic. Gruista d'assistència en carretera.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans, però

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació, Ajuntament.
0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
4: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
5: Apassiona't amb Ràdio Vic.
4: Vamos.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Tu mirar, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip, i és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies, i avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors amb Joan Turró.
2: Ens trobem de nou amb una de les grans entitats del tercer sector osonenc. Es tracta de Sant Tomàs, una fundació referència en l'ajuda a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies. En Joan Casany, president de l'entitat, ens posa al dia sobre els seus projectes actuals i també els futurs. Com sempre, des de Ràdio Vic. Abans de res, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu de la seva entitat?
3: L'entitat de Sant Tomàs, l'objectiu és l'ajuda a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies. És una ajuda holística que inclou tots els aspectes de la seva vida que puguin tenir des de que neixen i són infants fins a la que deixen d'estar amb nosaltres. Inclou doncs, ensenyament, habitatge, ocupació, bellesa, esport, lleure, tot el que una persona en la seva vida pot necessitar.
2: En parlarem en detall d'aquests projectes en marxa, però abans ens agrada preguntar què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa.
3: Aviam, la discapacitat intel·lectual afecta aproximadament a entre un 0,8% i 1% de la població, i en Osona, en una població creixent, cada vegada hi ha més persones que hem d'atendre. Són persones que necessiten la nostra ajuda, no són persones que per a la seva circumstància hagin quedat fora de la societat, sinó que realment han nascut amb una discapacitat, amb un trastorn, i per tant doncs necessiten de la solidaritat de totes les persones per poder tenir una vida plena i feliç.
2: Ara sí, doncs, quins són els projectes que hi ha en marxa actualment o les últimes novetats?
3: Bueno, Sant Tomàs és una entitat molt gran, atenem a 2.700 persones, per tant, de projectes i iniciatives n'hi ha contínuament i a tota hora. Els més rellevants que podem tenir ara tindríem que és la modificació i adaptació de l'edifici que era de la Plana Vic, al carrer Bisbe Morgades, al costat de la policia. Allà hi fem un centre de formació, és un espai que ens ha cedit l'Ajuntament, i fem un centre de formació que s'ha de veure obert abans de final d'aquest any. Tenim, per exemple, un nou espai a Roda de Ter, on també persones amb discapacitat de ser ocupacional podran anar com a centre de dia, però es dedicarà bàsicament a persones que tenen una certa sensibilitat per les arts. Serà un taller d'art que persones que tenim ara arreu dels diferents centres ocupacionals podran anar allà i així desenvolupar aquesta habilitat que tenen. Un altre aspecte, per exemple, és a Manlleu. A Manlleu fem un centre ocupacional nou en el carrer Fontcoberta. Ara mateix estem en el polígon, on tenim 19 persones que hi anem. Però, clar, la integració a la societat d'aquestes persones tenint la seva activitat al polígon, en una nau industrial doncs, no és adequada. Llavors el que hem fet és comprar una nau aquí al carrer Fontcoberta i adaptar-la. Això també és una cosa que estem fent obres ara i també en el curs d'aquest any ha de funcionar. Això són aspectes, diem, de nous projectes que requereixen inversions, etc. Però hi ha tot un altre aspecte que és com ens organitzem nosaltres. Sant Tomàs, hem dit que atenem 2.700 persones, però hi treballen més de 1.000 persones, dels quals 400 amb discapacitat o amb exclusió, 370 són amb discapacitat, la majoria. Això veu una organització cada vegada més complexa i cada vegada més participativa. Llavors, hem endegat un projecte de governança participativa, on volem que totes les persones que formem part de l'entorn Sant Tomàs tinguem veu i puguem participar en el desenvolupament i en l'avançament de les decisions. Es tracta de que sigui més representatiu i fer una entitat més àgil i moderna, sense ser absolutament burocràtica, que no permeti llavors avançar de cap manera. Es tracta de sentir totes les veus implicades, de millorar la comunicació, la implicació. Bé, és un projecte que no és fàcil, no és curt, és un projecte que ens pot durar mesos, però que jo penso que ajudarà a tenir una entitat més participativa, que la gent que en formem part ens la sentim més nostra, més involucrats, i que, per tant, doncs, puguem avançar en aquest aspecte.
2: Al llarg d'aquesta trajectòria i d'aquests grans projectes, recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagin viscut?
3: Home, anècdotes n'hi ha contínuament, perquè sortosament les persones amb qui treballem nosaltres, les persones amb discapacitat, són tan sinceres, tan obertes, tan transparents, que et donen contínuament motius per alegrar-te i per riure. Però com a entitat, per exemple, una cosa curiosa és ara que ha passat la mona. Nosaltres en el taller de xocolata fem mones. I aquest any, per exemple, hem fet la mona solidària de Sant Pau, de l'Hospital de Pediàtric de Sant Pau. O, per exemple, hem fet la mona del Girona, del Club de Futbol Girona. Em sembla que es diu la Cisa, té una mascota, i doncs hem fet la Cisa. A part d'això, després ja hem fet les mones per vendre en els supermercats, i que totes les famílies, o moltes famílies, 10.000 mones hem vengut, han pogut gaudir de la nostra mona. Això és una anècdota curiosa com a entitat. Però ja dic, les anècdotes serien mil i una que fan viure les persones ateses al dia a dia.
2: Consideren que hi ha prou consciència social sobre aquesta causa a la comarca?
3: A consciència social n'hi ha, o sigui, sobretot a la comarca, nosaltres com a entitat ens sentim molt reconeguts. L'any que ve farem el 60è aniversari, per tant fa molts anys que treballem i, com totes les entitats, hem tingut moments millors i pitjors, però el conjunt de trajectòria nostra ha estat, jo penso, molt bona per la comarca. Sí que ens sentim reconeguts. Una altra cosa és si a nivell institucional rebem el suport que realment necessitem. I aquesta resposta és no. I no tant en aspectes d'ajuda directa a les persones, per exemple, ara tenim la llar de Sant Hipòlit, que la tenim acabada, i no rebem la transferència per poder-hi incloure 10 persones que necessiten habitatge. L'habitatge és molt crític a tota la societat, però les persones amb discapacitat més, perquè totes les mancances de la societat ells les reben de manera més abusada. O, per exemple, a la retribució dels professionals. Nosaltres, el nostre sector, el sector de la discapacitat, el tercer sector, la igualtat de condicions, la igualtat de feina, o sigui, un psicòleg, una persona que neteja, una persona que té, a les persones del nostre sector cobren un 30% menys que una persona faci la mateixa feina a educació o sanitat. Això què ens provoca? Ens provoca una fuga de persones del nostre sector cap en aquests altres sectors, amb una conseqüència que és molt greu per nosaltres, que és que, així com els nens petits agafen de referència els seus mestres, etc., les nostres persones assistides agafen també de referència els seus cuidadors, amb molta més intensitat que no pas una persona que no tingui discapacitat. Si aquesta persona se'n va a treballar a un altre lloc i anem tenint rotació de personal, la persona amb discapacitat perd referents. I això és molt important. No dic que no sigui important la feina de recursos humans, d'anar rotant persones i anar trobant persones noves, etc. No? Però això és una feina que fem les persones que ens dediquem amb això. Però la falta de referents de les persones ateses, això és molt crític. Ja dic, i al final, tothom qui treballa a Sant Tomàs, les persones amb discapacitat són molt agraïdes. Tens una recompensa emocional, però s'ha d'anar a omplir el cistell del supermercat a final de mes i el recompensa emocional no l'omple. Per tant, sí que reclamem aquesta igualtat salarial amb els altres sectors paral·lels al nostre. Perdoneu que aquí estigui una mica reivindicatiu, però penso que és bo que ho sàpiga tothom i que la gent es faci consciència de la situació que vivim.
2: Per una altra banda, de quina manera aconsegueixen el finançament per continuar amb aquestes iniciatives?
3: Mira, nosaltres tenim com a tres grans grups de finançament, diguem. Un és el que ens prové de la Generalitat o d'altres administracions públiques. Això cobreix el 52% del nostre pressupost, o sigui, una mica més de la meitat, i l'altra meitat són recursos que nosaltres ens intentem generar. Bé sigui a través del TAC Osona, donant feina i fent serveis doncs, a institucions públiques, a empreses, a altres entitats. Això serien el 47% dels nostres ingressos, que podríem dir que són recursos propis. I llavors el restant, un 1%, ens ve donat de quotes de socis, donacions, llegats que ens puguin deixar, etc. Però a grosso modo, el 52% són recursos públics i el 48% són recursos propis o privats. Això ens exigeix també, clar, ser competitius en el mercat. Estem d'acord que les empreses que ens contracten i les administracions que ens contracten podem dir que ens miren amb bons ulls, però ens miren amb bons ulls en certa manera, perquè tots han de ser competitius, com vas a l'administració, no els preus han de ser ajustats, les empreses han de competir en el mercat i, per tant, han de competir en les seves compres i amb els seus proveïdors, i, per tant, doncs, sí que ens miren amb carinyo, però si no fossin competitius i eficaços en el nostre llegat, no ens els encomanaríem.
2: Ja per acabar, i si mirem cap al futur, ja ens n'ha fet alguna pinzellada, però parlem-ne en detall. Quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
3: Bueno, hem comentat aquest edifici de la Plana de Vic, l'edifici de Roda de Ter, centres ocupacionals. També tenim tot el tema de, com a reptes i plans de futur important, és el tema de l'habitatge, us ho he comentat. Nosaltres tenim moltes persones que passen a viure fora de la seva pròpia família, i hem de procurar-los habitatge. Un altre projecte que hem engegat és el de la residència de Riudeperes. És on viuen les persones permanentment. Val? Persones que no tenen, que les seves famílies no se'n poden fer càrrec o no tenen família, doncs viuen permanentment en una residència. És la residència que tenim a Call d'Atenes. Aquesta vam començar les obres. Aquestes obres sí que ens les financia la Generalitat. Superen els 3 milions d'euros. I està previst també que s'acabin a final d'aquest any. Com a grans reptes, per exemple, tenim el tema de l'envelliment prematur. Les persones amb discapacitat envelleixen prematurament. Llavors, poden tenir una vida laboral que, com una persona normal, pot arribar als 65, 66, 67 anys, ells, doncs, moltes vegades, als 50 anys, ja doncs, no poden continuar treballant. Llavors, què pots fer amb aquestes persones i com els tractaràs? No és el mateix. L'administració entén que una persona envellida, sigui amb discapacitat o sense discapacitat, ha d'anar a parar a una residència ordinària. Això no està bé, perquè les persones amb discapacitat envellides tenen necessitats especials per elles mateixes. I estar en una residència ordinària no cobreix les seves necessitats. Llavors, tot el tema d'envelliment és quelcom que a Sant Tomàs ens hi hem de fixar, però que de moment no tenim el suport de l'administració per trobar-hi solucions. És un tema important i l'hem de vetllar. Un altre tema, un altre repte important, és els trastorns de conducta. Malauradament, cada vegada més, hi ha persones, sobretot infants, amb trastorns de conducta, o sigui, discapacitat intel·lectual i trastorn mental. Llavors, això genera trastorns de conducta. Què passa? Que, per exemple, a la nostra escola, a l'Estel, tenim una ràtio de professors per persones ateses de 1 a 8. Tenim situacions, quan aquestes persones en trastorn de conducta agafen crisis, pot ser una persona, o sigui, un alumne, un mestre, una aula. Quan la ràtio hem dit que era un mestre per cada 8. Clar, això trastoca i es transversa tota l'organització de l'escola. Persones amb trastorn de conducta, malauradament, és quelcom que està pujant. No sabem el per què, no podem donar causa, però sí que tenim l'efecte, que és que necessitem moltes més persones per atendre aquests casos. Un altre síndrome una altra situació que està pujant és el de trastorn de l'espectre autista. Cada vegada hi ha més persones amb espectre autista i que ens veiem obligades a atendre. Estem d'acord que nosaltres, com a entitat, donem suport als nostres formadors i els donem doncs, classes de formació, coneixement, instruccions, etc. Però, al final, el que es necessiten són persones per atendre en aquesta gent. Evidentment, com més formades, millor. Però necessitem persones per atendre aquesta gent i les ratis no ens permeten augmentar. Són coses que, bé, són aspectes de futur molt crítics i que no són de fer una residència més o menys, sinó que l'administració i la societat s'ha de remengar, s'hi ha de posar i ha de veure com se solucionen.
2: Joan, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
3: Moltes gràcies a vosaltres per fer-nos d'altaveu i poder-nos comunicar amb la nostra comunitat. Moltes gràcies, bona tarda i bon dia.
1: De tots colors.
0: El magazín de tots colors, cada setmana ens acompanya el bon amic, el Manel Molera. Manel, bon dia.
4: Bon dia, bon dia. Avui tinc una cosa bastant rareta. Bé, us explico. Per començar, un llibre. Les pequenes alegries, de Pau Arenós. Aquest l'he descobert ahir buscant coses. Sí, ja m'he enganxat a l'acte, perquè ja vull comprar-lo i llegir-lo. Perquè ja soc una persona molt espontània, molt alegre, m'agrada molt viure la vida. He passat moltes coses dolentes i sempre m'ho he agafat bé. Sempre m'ho he agafat bé, us explicaré per què, coses... Però bé, Les pequeñas alegrías és un homenatge a tots aquests petits detalls quotidians que es fa portar la vida més alegre. Això ja diu molt. Fer una llista i tatxar-les. Posar-se el pijama en arribar a casa, rentar el cotxe. Obrir una ampolla de vi i servir-se una copa. Es compten per cent els petits gestos capaços de treure una mica un somriure cada dia. Aquest llibre és una celebració i una reivindicació d'aquests plaers discrets quotidians que ens fan de la vida més alegre. Jo aquest llibre ja m'ha enganxat molt. Hi ha petits gestos a la vida. Jo, per exemple, jo vaig molt en bicicleta últimament. I porto una bocina a la bicicleta, una bocina molt rara. I imagina que si és rara, diu això: bon dia. O sigui, per la gent que s'aparti del camí, jo li dic bon dia a tothom el que et trobo. Dir somment aquesta frase petita, quotidiana, de dir bon dia, em fa sentir un dels homes més feliços del món. És senzilla, una cosa molt senzilla. La vida és així de fàcil. La vida és agafar-te a veus dues portes. Tu pots triar la porta de la por, de la tristesa, de la depressió, o la porta de la alegria, d'anar bé per la vida, passar-ho tu bé, disfrutar-la. Tu tens que triar. I aquí, a partir d'aquí, pues, tu tries i fas sempre d'això, aquestes coses. I jo sempre he anat per la porta de l'alegria i passar-m'ho bé. I m'ho passo pipa. Vaja. I disfruto molt. Sobretot amb el menjar, que és el meu. Una altra cosa que he estat buscant ahir. Avui parlem de les faves. Vaja. Ahir vaig estar buscant coses. Vaig buscant coses per preparar el programa, vaig buscant coses, receptes, i una cosa que em va semblar que tenia que buscar era un topònim que es diu et fotré una fava. L'he estat buscant i no ho he trobat, Diu, fotré una fava és fotre una fava, o sigui, fotre una bufetada i res més. Per què es diu et fotré una fava? Perquè hi ha una fava que té a veure amb una hòstia. Parlant de l'hòstia, que també et poden dir, et fotré una hòstia. I jo, què és una hòstia? Una hòstia és una cosa que et donen a la iglesia, no? I que t'he de fer bé una cosa violenta amb la iglesia, crec jo, no? És una cosa molt rara que no ho he entès encara mai. Però bé, anem per un hòstia, que és el que interessa. Uns quants plats que vaig buscar i vaig trobar. Per exemple, unes mondeguilles de xai en cansalada estofada amb faves i catxofes, que és el temps. De la fava i les catxofes, i dels estendres. Vale? Aquí, el que necessitem per aquesta recepta, 800 grams de can de xai de la cuixa, 4 grams de cansalada fresca, sense conna, 500 grams de faves petites, 500 grams de catxofes, això ja netes, o sigui, el quilo de gent net, i les faves també netes, 3 alls pelats, una ceba picada, una fulla de llaurer, un sofregit de tomàquet, un brou de pollastre, pot ser de verdures, un ou, farina, oli d'oliva, sal, pebre negre en pols, julivert picat, una mica de julivert, un gran de julivert, dues fulles de pa remullat en llet i blanc. Aquí organitzem la carn de la cuixa, el que farem és picar-la, amb la cancel·lada fresca la picarem, que això ja ho pot fer el mateix que necessitem. Els 500 grams de faves i carxofes amb aigua bullida, o sigui, aigua que arrenca el bull, i ho bullirem amb aigua sal. Aquí afegirem amb la crema picada 3 alls picats, 3 alls pelats picats, que farem el pa amb llet i el joguet picat, tot això ho fiquem a dintre la picada i remenem, tot això ho remenem. I afegirem l'ou i una mica de farina, una mica. Tot això ho anem remenant i el que farem és fer unes mandonguines petites, gossetes, i ho arrebossarem amb una mica de farina. Això ho fregirem. Un cop fregit amb una cassola, ho trobem. I aquí afegirem la ceba picada, la fulla d'oler, un cop fet això, i afegim també una mica d'alls tendres, i tot això, i afegim el que és el sofregit de tomàquet. Un cop afegit el sofregit de tomàquet, una cullerada de farina. I això anem afegint. I afegim el brou de pollastre. Podem afegir el brou de pollastre o un brou de verdures, és igual. O aire, si vol una cosa més trista. I afegim aquí a les mandonguines, les deixem bullir més o menys una mitja horeta i tot seguit hi afegim les carxofes i les sopes. Vai? I a partir d'aquí, tot això, el que farem és una picadeta d'all, julivert i una galeta, si la tenim, i afegim aquesta galeta allà, al sofregit. I això ho deixem reposar un dia per l'altre, i aquí tenim una cassola ben fàcil, i bona per servir. L'altre, el clàssic tipus català, les faves i pèsols a la catalana. El que necessitem, 300 grams de faves desgranades, 300 grams de pèsols desgranats, que és el seu temps, els alls tendres, que també és el seu temps, a la ceba tendra, també és el temps, o sigui, ara que és aquesta època de la primavera, comencen a sortir totes aquestes coses. Dos tomàquets petits madurs, dos talls de cansalada viada, 4 trossos de botifarra negra, i a partir d'aquí un brou just per cobrir, que pot ser un brou de vegetal, un brou d'una verdura bullida, una fulla d'oliver, una branca de farigola, oli de verge d'oliva, sal i pebre. Vale. A partir d'aquí, amb una cassola afegim la cansalada, tallada a trossos petits. Un cop tenim la cansalada rocida, afegim la ceba, els alls petits i els salpebrem. Afegim el tomàquet ratllat, el tomàquet afegit, i afegim un 10 minuts. Afegim les faves i pèsols, la menta, la farigola i el brou. Ho cobrim i fiquem de sal i afegim el tros de botifarra negra i tapem a pèl la cassola. Coure uns 20 minuts. Abans de servir-lo, retirem les herbes. Aquí tenim una de xoc, que és la clàssica cassola de faves de la catalana. Vale? Que hi posarem uns quants pesos. I aquí estaria perfecte. Uns escalassons estofats amb faves i carxofes amb alls tendres. Més o menys, també tenim paisatge, que és ara. Aquí el que farem. 400 grams de faves petites, que poden ser congelades, que poden ser fresques, que poden ser d'aquestes que venen amb oli, cadascú a la seva manera. Un manat de cendres, oli d'oliva, sal, pebre negre, sofregit de tomàquet, una fulla de llobrer, una ceba tendra picada, 3 alls xafats, un vi blanc, un fumet de peix, aigua, brou de julivert, una mica de julivert. El que farem és que primer ho endegem els camassons, que això ho podeu fer a la peixateria, i els reservem. Amb una cassola a fonda hi afegim aigua i posem sal i una branca de julivert i correm els carxofes i les faves. Un cop siguin cuites al seu punt, les escorrem i les reservem. Seguidament, amb una cassola terrestre, afegim una mica d'oli i afegim la ceba i la ceba picada i els alls xifats. Una fulla de llaurem i els alls tendres tallats a trossos petits. Tot plegat, afegim tot. Afegim dos cullerots de sofregit de tomàquet, o got de vi, deixem reduir-lo. I tot seguit, afegim els calamarsons transparent i ho saltegem una miqueta amb, amb aquesta cassola. Afegim el fumet, deixem que cogui tot plegat. Afegim els calmaçons que siguin ben cuits i a continuació afegim les faves i els pèsols. Cosim de sal i pebre i tot plegat uns 15 minuts i servim a la taula. I aquí tenim un bon, una cassola ben feta. Truita de xiulets. Què és la truita de xiulets? Una proposta ben senzilla que utilitzem els xiulets, que són anomenats les faves, quan encara estan a la tabella, i ells són petites i tendres. És a dir, encara ho podem fer una mica de fava marcada. Agafem un grapat de tabelles i els tallem a trossos petits. Els saltegem a la paella. Aquí podem afegir-hi una mica dels tendres. I tot això, hi afegim un cop saltejat, una barreja d'ous batuts i fem la truita. Es pot combinar esparres o tres tendres, com he dit abans, i aquí tinc la deliciosa truita de xiulets, que és senzillament que és la tabella, quan és tendre, sobretot quan és tendre. I la tabella...

0: d'un pebrot escarivat laminat a laminat. A una paella saltirem les faves amb oli sopobre. Amb aquest oli hi afegim la pasta. I afegim les faves cuites i el pebrot escarivat. I afegim una mica de pols de caiena per sobre. Aquí, si voleu vosaltres, una mica de parmesà. I aquí teniu una pasta amb faves tendres i tallarines amb tallarines en tinta. I és un plat de pasta boníssima. I aquí està. Ja veus que amb faves es poden fer moltes coses i ara és el temps. I a més tenim els estendres, tenim les carxofes, que les carxofes ja s'estan acabant. Però bé, encara hi ha dies, encara hi ha dies. Com veus això?
1: Molt bé, tu. Mai havien set tan bones les faves, no?
0: Sí, no. Es poden fer moltes formes. Es poden fer moltes formes. Jo solament he trobat aquestes receptes, però es poden fer de mil maneres. Es poden fer remenats, es poden fer això. Acompanyat amb estendres és perfecte. Sí, sí. I encara, tot a pensar, et fotré una fava. De on surt aquesta expressió i de on això? Llavors, si hi ha algun que ens escolta, que es pugui dir de on es pot fer aquesta topònim d'una fava. Et fotré una fava.
1: Molt bé, doncs entre faves i xiulets, avui hem
0: de... Sí, això. Perfecte. Molt bé, bon dia.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
2: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
0: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
4: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
0: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
4: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatge en tren, fet del qual no tothom encara n'és conscient.
5: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el rodalies, per tant, he aprofitat avui i poc més.
6: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
0: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
4: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participen 6 científiques del projecte Hipàtia.
0: En cultura

0: Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
1: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
0: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
2: Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla de dos futbolistes. Si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
0: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyant el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet pelat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
6: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
7: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
8: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
5: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
9: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
5: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
0: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho món.
5: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
5: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
0: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
11: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetat respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
13: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras e aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
12: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
0: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constata el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
14: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
15: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcioni.
14: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
14: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
0: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
1: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
0: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
4: Notícies en xarxa.
0: Uns 600 alumnes d'una 20ena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
22: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
21: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
0: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus en aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
23: Durant 2 setmanes convertiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
24: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
23: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una posta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
0: I l'actualitat de la jornada ens porta també fins a la Garrotxa, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com a activitat d'oci, donant-li així un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
25: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 encastats i també quines demandes tenen.
26: Posaven en valor el tracte,
2: la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
25: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
0: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des del mes d'octubre.
1: Metges de Catalunya recorden un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millorar millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
0: A les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serà el 9 de juny.
1: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta mateixa tarda a les 7 fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla, que acollirà unes 40.000 persones a l'estadi.
0: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, també a Ildefons Cerdà, a la Universitat, i a l'Emprenedoria, al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
6: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
3: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat. Tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
0: De Barcelona a Terrassa. La Fira Modernista engega avui amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandre de Riquer, un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central de la 23a edició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil.
7: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de 2 plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa. El circ històric Raluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
0: I aquest vespre comença Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el primer festival de Catalunya dedicat íntegrament al teatre d'ombres. La programació del Foc, que així s'anomena, inclou 4 companyies catalanes, així com una proposta arribada d'Astúries. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
5: El municipi acull fins diumenge 5 espectacles de teatre d'ombres en diferents equipaments municipals. El festival neix amb la voluntat de donar visibilitat a un art escènic poc habitual als escenaris catalans, però amb una llarga tradició i una gran riquesa visual. Des de l'organització destaquen el potencial d'un llenguatge basat en el joc entre la llum i les ombres. Ho explica Clementina Cura, membre de la companyia impulsora del festival El Gecko con Botas.
8: Els espectacles de teatre d'ombres recuperen tota aquesta essència i aquesta màgia de lo casolà, lo que t'és familiar, però tenen i poden tenir una gran riquesa, i això és una mica el que volem presentar i compartir a foc.
5: El festival oferirà fins diumenge muntatges clàssics, propostes immersives i una exposició d'ombres xineses, amb l'objectiu de consolidar-se com una nova cita cultural a Santa Maria de Palautordera.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui amb una cita molt destacada. S'acosta al Barça-Madrid, que és més que un clàssic. Pot ser decisiu per ser campió de Lliga.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, Fede Valverde i Tchouaméni, els dos implicats. El conjunt blanc en una nova temporada, on es queda en blanc sense guanyar cap títol, visita diumenge a les 9 de la nit el Barça al Nou Camp Nou. Si l'equip de Hansi Flick puntua, celebrarà ja el títol de Lliga. És el clàssic més esperat dels últims anys pel que suposa el d'aquest diumenge a les 9 de la nit. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Els blanquiblaus, que porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos, ara ja fora del descens, amb 37 punts, un per sobre de la zona vermella. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
10: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
9: I avui, a 9:45 de la nit, el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlético Madrileño en un duel molt important en el tram final de la competició. Segon contra tercer, Ferran Costa, tècnic del conjunt arlequinat.
11: Ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells. Punto.
9: L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a 6:15 de la tarda juga a Vilanova i la Geltrú. El Lleida de Futbol, que aquesta temporada ha baixat a la Lliga Elite, ha anunciat que té un nou inversor que garanteix el futur de l'entitat tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte esportiu, i que en els propers dies donaran més detalls. Tot plegat, abans d'un cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge a partir de 12:15 del migdia. Can Vidalet-Cerdanyola serà d'entrada el partit principal on els dos equips lluiten per la permanència, però també molt pendents de l'ascens, l'Hospitalet, Fegrama i Vilanova, tres equips per dues places per al play-off. I en hoquei sobre patins, a 10:45 de la nit hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina. Serà a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. I aquesta tarda, última jornada a la Superdivisió masculina de tennis de taula. Juguen tots els equips catalans. El Borges ho fa a Sant Sebastià, l'Olot rep la visita de l'Alacant, l'Hospitalet la del Burgos i l'Escala visita Irún. Per ser, serà el darrer partit del conjunt empordanès a la màxima categoria del tennis de taula perquè ha perdut la categoria. I en futbol sala, avui el Barça rep el Pozo de Múrcia a 8:45 de la nit en una nova jornada de la primera divisió masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més farcit. Una mica més a 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres sí que ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.

0: joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: sé fer mal, soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Soc al terra amb l'herba seca.
1: I és

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: Ara que estem sentats,

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: De Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: L'envelliment de la població ha fet que en l'última dècada s'hagin duplicat les sol·licituds de dependència. A Catalunya hi ha 252.858 persones que tenen reconeguda una limitació d'autonomia i de la capacitat per fer activitats bàsiques. El problema principal és que n'hi ha unes 188.000 que encara estan pendents de tramitació. En molts casos es tracta de persones grans, de més de la meitat tenen 80 anys, i hi ha un tap burocràtic que ha fet que fins ara els tràmits per aconseguir el reconeixement i, per tant, l'ajut s'allarguin a més d'un any. A Vic s'ha posat una pràctica amb un pla pilot de finestreta única social i sanitària que permet reduir el temps d'espera de la mitjana actual de 397 dies a 60. Hi han participat els dos centres d'atenció primària de la ciutat, a més dels serveis socials de l'Ajuntament de Vic. I aquest divendres el president de la Generalitat, Salvador Illa, va elogiar la feina feta aquesta prova pilot i també va anunciar que s'estendria al conjunt del país en els propers mesos. L'anomenada llei de la dependència va entrar en vigor ara gairebé fa dues dècades, l'any 2007. La realitat social i demogràfica ha canviat des d'aleshores i això ha provocat un col·lapse especialment greu si es té en compte que afecta persones vulnerables, en la majoria dels casos gent gran amb alguna limitació. El pla cura que impulsa el govern, tenint en compte l'èxit de la pilota aplicat a Vic, ha de servir perquè s'agilitzi el reconeixement dels graus de dependència i l'accés als ajuts. D'aquesta manera es faran valoracions ràpides, simplificant les gestions amb un referent únic i creant una prestació provisional que pugui ajudar a aquestes persones mentre resolen tots els tràmits necessaris. Però perquè l'atenció a les persones amb dependència millori, també faltava resoldre un tercer pilar, el dels professionals que es dediquen a aquest àmbit. Per això, en paral·lel al pla cura del govern, impulsant l'equiparació salarial amb el sector públic des de més de 120.000 professionals que treballen a empreses concertades dedicades a l'atenció de la gent gran, la discapacitat, la infància, la drogodependència o la salut mental. Ara caldrà fer el seguiment perquè els objectius del pla es compleixin i les persones que ho necessitin puguin rebre l'ajut que els correspon sense les esperes injustes que han hagut de patir moltes famílies fins ara. És divendres 8 de maig de 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui a partir de 9:45 a la tertúlia parlarem sobre l'actualitat mediàtica amb les periodistes Gemma Permanyer i Laia de Déu. Després d'escoltar la cançó del dia serà el moment a 10:15 del matí dels clàssics musicals i avui Jaume Espuny ens portarà l'àlbum Enemigos de lo Ajeno de l'Último de la Fila. I a la recta final del programa a partir de 10:45 farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Els alcaldes i alcaldesses d'Osona van escenificar aquest dimecres al vespre la unitat política per reclamar una solució a Sant Pere de Casserres. Insisteixen que el Consell Comarcal no pot assumir el cost que suposa i demanen implicació a la Generalitat i a la Diputació de Barcelona per poder fer-ne el manteniment. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Els alcaldes i alcaldesses d'Osona arribaven aquest dimecres al monestir de Sant Pere de Casserres. La majoria hi havien anat amb un bus del Consell Comarcal per escenificar en un ple extraordinari la unitat d'acció política per demanar a les administracions superiors un nou model de governança d'aquest monument que en faci possible la viabilitat econòmica. Sentim el president del Consell d'Alcaldes d'Osona, Gerard Sancho, i el president del Consell Comarcal d'Osona, Marcel Ortuño.
3: És la imatge d'una comarca que respon, que es mobilitza i que actua unida davant d'un tema que considera important. Ens hem convocat avui per llançar un missatge i un crit d'ajuda com a Consell Comarcal de la situació que està vivint el monestir de Sant Pere de Casserres i les dificultats que té el Consell, precisament per la seva naturalesa, diguem-ne, d'entitat finalista, per fer front al manteniment i a les inversions necessàries.
4: Som plenament conscients del valor que té el monestir de Sant Pere de Casserres, no només per la comarca d'Osona, sinó pel conjunt del país, i perquè entenem que aquest valor històric, cultural i patrimonial, i també pel pes que té en la història dels fonaments de la nostra nació, no està degudament correspost amb els recursos necessaris per garantir-ne la seva conservació i el seu futur.
2: La moció que va votar el ple per unanimitat suggereix la fórmula d'un consorci o altres formes de gestió compartida que inclogui el Consell, propietari de l'edifici, la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat. Es va cridar l'atenció sobre els problemes econòmics.
4: Si abans de final d'any no s'ha articulat una solució viable i compartida, el Consell Comarcal d'Osona es veurà abocat a prendre decisions que no són les desitjades i que poden afectar directament el futur del monestir. Entre aquestes decisions, evidentment, hi ha la possibilitat, no volguda, però real, del seu tancament.
2: Els estudis econòmics posen de relleu que amb els ingressos de les entrades no n'hi ha per cobrir els mínims de manteniment sense comptar les obres que caldria fer per adequar l'edifici de serveis i recuperar l'activitat de restauració. El ple Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere i diputat de la Diputació de Barcelona, es va comprometre a fer un estudi de viabilitat.
5: Quins ingressos hi ha? Quines despeses? Es pot reduir o no es pot reduir despeses? I això vol dir un estudi de viabilitat per garantir el futur i d'aquí 10 anys no hi hagi d'haver-hi un Consell d'Alcaldes que hagin de fer un manifest d'aquestes característiques.
2: Després del ple en què es va posar en valor un espai que és bé cultural d'interès nacional, es va fer una foto de família de tots els assistents, també representants d'institucions de la comarca, museus o de la Universitat de Vic, a banda d'expresidents del Consell Comarcal.
0: I el sector educatiu va iniciar les vagues dimecres 6 de maig ahir, però va ser el torn de les escoles Bressol. En una jornada històrica, USTEC, el sindicat majoritari i les assemblees de centres d'arreu del territori han dissenyat una estratègia de pressió per etapes, dividir les aturades per sectors i comarques amb manifestacions més unitàries. Laia de Déu, una codinenca.
6: Les reivindicacions continuen sent les mateixes. La manca de recursos, baixada de ràtios i una burocràcia que no para de créixer. I també el rebuig a l'acord que van signar els sindicats minoritaris del sector educatiu, Comissions Obreres i UGT, amb el Departament d'Educació el passat mes d'abril. Un pacte que la majoria consideren insuficient. Avui, però, volem posar el focus en una etapa que sovint queda en un segon pla, el de les escoles Bressol. I és que les professionals dels 0 als 3 anys demanen ser escoltades i recorden que la seva tasca també exigeix més mans i menys infants a les aules. A Sant Feliu de Codines, la jornada de vaga va estar marcada pels serveis mínims a l'escola Bressol Mestre Gener, on la plantilla va quedar reduïda a 6 mestres de les 11 habituals. Però darrere de les xifres oficials hi ha el dia a dia de les treballadores, que sovint se senten més com un servei de custòdia que no pas com una part fonamental de l'aprenentatge dels infants. Una situació que desgasta i que ja fa massa temps que s'arrossega i que no resol l'acord signat ara fa un mes. Sobre aquesta pressió ens en parlava Marta Ramírez, mestra d'una escola Bressol.
7: Les treballadores del primer cicle d'educació infantil no ens sentim reconegudes com a etapa educativa, ens sentim invisibles i disposem d'unes condicions laborals molt precàries, avalades per un dels pitjors convenis laborals. Parlem de posar en valor la nostra tasca, una professió altament feminitzada que mereix més que el salari mínim interprofessional. Estimar la infància és defensar-la i el 0-3 ens sobren els motius.
6: Aquesta és només la segona de les aturades d'un calendari de mobilitzacions que promet un final de curs convuls als centres d'arreu de Catalunya. Les pròximes setmanes seran clau per veure si el Departament d'Educació mou fitxa o si el sector manté aquesta unitat d'acció territorial per forçar una nova negociació que vagi més enllà de l'acord signat.
0: La bassa dels ànecs de la Roca del Vallès obrirà properament després de la finalització de les obres de recuperació. Enric Rubio, Ràdio Televisió, Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que, tot i no tenir unes dimensions gaire importants, no per això deixa de ser un dels espais humits de més atractiu del Vallès Oriental, sobretot degut a que fins ara ha estat també una gran desconeguda. És per això que a l'entorn de la Roca, la notícia de que les obres de recuperació ecològica i ambiental de la bassa dels ànecs ja han finalitzat i l'espai obrirà properament al públic, ha creat gran expectació. No obstant, han explicat des del consistori que la data concreta d'obertura, així com l'acte d'inauguració, es donaran a conèixer en els pròxims dies. L'actuació ha estat executada per infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per encàrrec del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i ha permès recuperar aquest espai natural de la Roca del Vallès, amb l'objectiu de millorar-ne la biodiversitat, l'accessibilitat i l'ús ciutadà. Actualment, la zona es troba en la fase final d'adaptació natural. S'han fet les plantacions previstes i la vegetació comença a créixer i integrar-se a l'entorn, ha explicat des del consistori. Tot i que ja no s'hi vegi activitat de maquinària o treballs en curs, l'espai encara no està obert al públic i és per això que es demana a la ciutadania que no hi accedeixi fins que s'anunciï oficialment aquesta espera d'obertura. Així doncs, amb la finalització dels treballs, es fa un pas important per recuperar aquest entorn i posar-lo de nou a disposició de la ciutadania.
0: I la Cambra de Comerç, el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Vic van engegar ahir la quarta edició de la Gira Feina, la proposta que intenta casar l'oferta laboral de la comarca amb la demanda de persones que estan en recerca activa de feina. Andreu Jiménez.
2: Un total de 68 estants d'empreses de la comarca que ofereixen més de 800 vacants laborals. El Girafeina es va celebrar aquest dijous al recinte Firal del Sucre per casar l'oferta que hi ha a Osona amb la demanda. Aquí, les persones que cerquen noves oportunitats laborals poden asseure's amb els representants de les empreses per interactuar i explicar els valors que es poden aportar mútuament. En parla la coordinadora de jovent del Consell Comarcal d'Osona, Gemma Cullell.
9: I una fira com aquesta ens dona una cobertura prou àmplia per poder oferir oportunitats doncs, laborals en aquest públic jove. I, per altra banda, les empreses, que tenim una representació de diferents àmbits, que també dona joc no, a l'oferta que tenen les empreses amb els interessos, estudis i necessitats que poden tenir la població jove.
2: Actualment hi ha sectors com els oficis que pateixen una situació de retrocés. Hi ha molta oferta, però poca demanda. Anna Campasol és la cap de zona de la Cambra de Comerç de Barcelona-Osona.
10: Tenim un problema generalitzat, no només a la comarca, sinó un problema de país, que és el personal qualificat, especialment en l'àmbit d'oficis. Jo crec que és una feina que anem fent des de totes les entitats que vetllem doncs, perquè hi hagi un bon maig entre l'empresa, entre l'oferta i la demanda no?, de llocs de feina, però que realment és una tasca que tenim tots pendents i que s'ha d'iniciar des del sistema educatiu. Impulsar els joves de que s'animin a tirar cap a la via dels oficis.
2: La quarta edició del Girafeina va disposar d'un espai dedicat a l'orientació i l'assessorament, enfocat especialment als joves perquè puguin preparar-se les entrevistes que tindran després amb les empreses, un recurs que va tenir la participació d'un bon gruix de joves a la comarca. D'entre els assistents hi havia de tot, des de persones que volen canviar de feina, altres que tot just entren al món laboral, i fins i tot qui busca ocupar el seu temps durant l'estiu.
11: Venim a buscar feina per l'estiu, a veure si trobem alguna cosa. El mateix, perquè com que estem estudiant ens agradaria trobar una feina aquest estiu. Jo estic oberta a tot, el que sí. Surti. Hem anat de l'Isern, amb en Jovany i el grup Ametller.
2: La proposta es va complementar amb l'espai Coneix l'empresa, on les companyies van tenir 4 minuts per presentar-se al públic i explicar les seves ofertes laborals.
0: Segon mes consecutiu amb una caiguda de l'atur a la comarca d'Osona. L'abril s'ha tancat amb 6.136 persones inscrites a l'oficina de treball, 237 menys que les que hi havia el mes de març, segons ha fet públic l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, Andreu Jiménez.
2: La taxa d'atur se situava el mes de març en el 7,54% a la comarca d'Osona. La caiguda de l'atur interanual al mes d'abril ha estat del 5,6%. La d'aquest mes d'abril és la dada més baixa a la comarca des del 2007 i pràcticament és similar a la del 2008. També és la dada més baixa en termes absoluts des del març del 2008. Al Lluçanès, en el darrer mes, la dada pràcticament no s'ha mogut. A l'abril hi havia 3 persones menys desocupades que al març, quan la taxa d'atur se situava en el 5,67%. En canvi, al Moianès, la dada d'atur registrat ha incrementat en 3 persones en el darrer mes. L'abril s'ha tancat amb 580 persones desocupades. La mitjana d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya durant el mes d'abril se situa en gairebé 4 milions d'afiliacions. Aquesta xifra marca un nou rècord de la sèrie històrica disponible.
0: I aquest cap de setmana s'ha celebrat un acte d'homenatge a la plaça de la República de Montornès del Vallès per recordar les víctimes del nazisme, que ha comptat amb una ofrena floral, un minut de silenci i una ballada de sardanes. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
8: Així és on, de fet, durant la trobada s'ha inaugurat també l'exposició Els republicans als camps de concentració nazis a Can Saurina. En total, ha estat mig centenar de persones les que s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de la República per commemorar el dia d'homenatge a les víctimes espanyoles del nazisme. Un any més, la regidora de Memòria Democràtica ha organitzat l'acte, la regidoria, disculpeu, ha organitzat l'acte per recordar especialment els 3 veïns de Montornès assassinats en camps d'extermini nazis. La jornada ha comptat amb la presència del director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Xavier Menéndez, qui en el seu discurs ha remarcat la importància de no oblidar la història. Durant l'acte també s'ha fet un minut de silenci, una ofrena floral a les 3 plaques Storperstein i a l'estructura Memòria Històrica i una ballada de sardanes amb la col·laboració de l'Associació Cultural Palau del Mala. L'acte de commemoració del dia homenatge a les víctimes espanyoles dels nazismes a Montornès també ha servit per inaugurar la mostra Els republicans als camps de concentració nazis, a Can Saurina, com hem comentat, impulsada pel Memorial Democràtic i la Generalitat de Catalunya.
0: <t 'ha> Comença la Festa Major de Ripoll amb Doctor Prats i 31 FAM com a caps de cartell de Sant Eudald, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: Ripoll ja escalfa motors per a una nova edició de la Festa Major de Sant Eudald, que arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins dimarts vinent. 5 dies de gresca amb força novetats i concerts amb grups potents del panorama musical català. Hi haurà fins a 4 escenaris per saltar i ballar, el del Monestir, la Lira, el Passeig i la Passa Gran. En el primer, divendres a la nit, hi haurà un dels caps de cartell de la festa, sentim a Anna Roquer de la Comissió de Festes.
12: Llavors, el divendres de nit només hi haurà dos espais, el de la Lira i el del Monestir, que és el que nosaltres apostem per ell. Plogui, nevi o passi el que passi, creiem que és un lloc on per espai es poden aconseguir fer coses molt guais i si el temps s'acompanya ja és espectacular. Llavors, a l'espai del Monestir tindrem com a cap de cartell Doctor Prats, després la banda de Bandidos Perversiones, que ja repeteixen de l'any passat, que van agradar molt, i al final tancarem la nit amb Caso. És un DJ que feia molt temps que el volíem tenir a Ripoll i que creiem que aportarà un molt bon final de nit. I per l'altra banda, la Lira, aquest any tenim a un grup d'aquí ripollès, una promotora ripollesa, que es diuen Fucking Labels, i ells ens portaran aquella nit, que és una nit de màquina, de Remembers, i que farà que la Lira, bueno, pugi a un altre nivell. Tenen un espectacle molt guai preparat, amb molta llum, molt de soroll.
8: La Xerinola haurà començat a la tarda amb el pregó a càrrec de Carme Font a la plaça de l'Ajuntament, després de 2 anys en què el protagonisme era per les entitats i els versots i traca dels Diables de Ripoll. A la plaça Gran hi haurà el vespreig amb Noche Quilombera. Pels més petits, dissabte al matí es farà el joc de pistes Coneix Ripoll i tot seguit un vermut infantil. Novament, la plaça Gran acollirà un vermut electrònic i a la del Monestir es farà la baixada d'Andròmines, que ja té 6 inscrits. La colla gegantera també tindrà protagonisme amb la primera trobada infantil i l'estrena del nou gegantó Sunyer Primer. Les habaneres, el sopar dels valents amb les proves més esbojarrades a la Devesa del Pla i el correfoc pel barri vell seran les activitats més destacades al capvespre. A la nit, la banda de rock 31 FAM serà el cap de cartell del Monestir. La seguirà la banda Neon i DJ Carde. També sortirà el Marranàs, que vol esdevenir una nova icona del patrimoni cultural, com van ser els Eudalets l'any passat. Diumenge a la tarda serà el torn de la dansa dels clavells, just abans del Barça-Madrid amb DJ Serra. La festa acabarà a la Lira amb Last Night Duet i DJ Tete. De cara a dilluns hi haurà els actes més tradicionals, com la missa solemne, el ball dels gegants i sardanes o el concert de festa major amb l'orquestra Salvatana. La novetat serà el Virrecrucis.
12: Que és una novetat nostra d'aquest any. L'any passat vam apostar pel Correbars. Aquest any és una cursa on els punts d'avituallament no serà precisament aigua. I és per mirar, aviam, després de 3 dies de festa major, qui arriba fins al final d'aquesta cursa en la que participen, em sembla que són 15 bars de Ripoll. Llavors, no sé si hi hauran gaires persones que arribaran a la meta.
8: Finalment, dimarts es clourà la festa amb un escape room, la Rosada i Tornaboda, les sardanes amb la copla, la principal d'Olot i el piromusical.
0: I comença la 25a temporada de Festa amb Bus perquè els joves vagin a les festes majors, com per exemple Sant Eudald, sense haver d'agafar el cotxe, Isaac Muntades.
8: Amb la voluntat de contribuir a la seguretat dels joves en l'oci i la tranquil·litat de les famílies coincidint amb l'inici de temporada de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès ha engegat el servei de Festa amb Bus. Aquesta és la 25a temporada que el Servei de Joventut fa realitat aquest projecte. L'objectiu és donar l'opció a tots els joves de la comarca majors de 16 anys o que els compleixin el 2026 d'anar i tornar amb autobús gratuïtament i de forma segura de les festes majors dels municipis als ajuntaments dels quals hagin sol·licitat el servei. Tal com s'ha fet els darrers anys, per accedir al bus cal presentar el carnet d'usuari juntament amb el DNI. Aquesta mesura permet supervisar millor l'ús del servei donant-li un plus de seguretat i garantir que els pares o tutors són coneixedors que els fills menors d'edat l'agafaran. El carnet, que té validesa il·limitada, es pot tramitar gratuïtament a l'oficina jove del Ripollès, ubicada al Galliner, o a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Tan sols cal omplir un formulari que, en el cas dels menors de 18 anys, també hauran de signar els pares o tutors i aportar una fotografia de carnet de l'usuari i una fotocòpia del DNI. El formulari d'inscripció es pot descarregar al web de Joventut del Ripollès, on hi ha disponible tota la informació referent al servei. En cas de pèrdua, se'n pot demanar un duplicat. Aquesta temporada, el de Festa amb Bus donarà servei a les festes majors de Ripoll, Ribes de Freser durant 2 dies, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses, també 2 dies, Can de Bànol i Llanars. Com sempre, s'han editat uns targetons digitals amb els horaris que es poden consultar al web de Joventut o a les xarxes socials de l'Oficina Jove del Ripollès. Per facilitar-hi l'accés, els carnets incorporen un codi QR que hi porta. També al web es fa referència a la normativa que cal complir per fer servir l'autobús, on també viatjarà personal de seguretat que vetllarà perquè es compleixi. El servei, inicialment anomenat Anem de Festa amb Bus, es va implantar l'any 1999 de forma inèdita al país i aviat es va convertir en un referent que s'ha anat millorant any rere any. A més, des del principi ha obtingut molt bona acceptació per part dels usuaris i també per part dels pares i familiars, que veuen reduïts els riscos associats a la carretera les nits de festes majors. L'any passat es van ocupar 957 places entre tots els viatges. El primer dia de servei serà aquest dissabte 9 de maig, coincidint amb la Festa Major de Sant Eudald de Ripoll.
0: Vigues i Riells del FAI té una cita destacada aquest mes de maig, la desena edició del Festival de Música Clàssica, Laia de Déu, una codinenca.
6: Durant quatre caps de setmana, el municipi es convertirà en l'epicentre de la música clàssica al territori, alternant els escenaris de l'Església de Sant Vicenç de Riells i el Teatre Auditori Polivalent, un festival que en la seva desena edició manté la seva filosofia de base que combina el talent dels joves músics locals amb intèrprets de llarga trajectòria d'arreu del territori. Això sí, enguany és especial, ja que consolida una dècada d'aposta ininterrompuda per la música de cambra i la formació musical a la Vall del Tenes. Ens en parla Maite Escobar, regidora de Cultura.
13: Anem de la mà de l'Escola de Música de la Vall del Tenes, tant en la programació com en l'actuació, també perquè és molt important crear referents i aquest festival permet fer actuacions on venen ja músics de trajectòria reconeguda i consolidats i actuen juntament amb nois i noies de la nostra escola de música i, per tant, són moments que poden ser màgics i decisius en les carreres d'aquests joves estudiants.
6: Pel que fa a la programació d'aquest any, el certamen arrenca aquest mateix diumenge dia 10 amb la nit lírica a càrrec de la petita companyia lírica de Barcelona. La seguiran el recital de violoncel i piano de Marc Guimferrer i Marc Heredia el dia 17 de maig i l'actuació de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 el dissabte 23. Un dels trets distintius de cada concert és la participació d'alumnes de l'Escola de Música de la Vall del Tenes, que actuen com a taloners de les formacions professionals. El festival farà la seva cloenda el 31 de maig al Teatre Auditori Polivalent, amb el tradicional concert de l'Escola de Música, on totes les seves orquestres estrenaran de forma conjunta l'obra Némora, de Jesús Hermosillo.
0: I Lídia Fàbregas, fins ara directora tècnica del Museu Diocesà de Solsona, serà la nova directora del Museu Episcopal de Vic Andreu.
2: La decisió es va aprovar dimecres en la reunió del patronat del Museu Episcopal de Vic, pocs dies després de la jubilació d'Oriol Piques, que ha exercit el càrrec durant els darrers 4 anys. Si la designació de Piques va ser un pas endavant per ser el primer director no eclesiàstic de l'època moderna del museu, la de Fàbregas n'és una altra, perquè serà la primera dona. Lídia Fàbregas és llicenciada en Història, postgrau en Direcció Estratègica de Museus i ha ocupat càrrecs diversos en el Museu Solsoní fins a arribar a la direcció tècnica l'any 2020. Des del museu apunten que és una gran coneixedora de l'art medieval i d'una col·lecció que té nombroses connexions amb la del Museu Episcopal de Vic.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
14: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I és moment, un dia més, de saludar el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia. Explica'ns com serà el temps d'avui i també la previsió d'aquest cap de setmana.
15: Hola, què tal? Per fi som divendres, estem ja a les portes del cap de setmana. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, la baixada de temperatures. Aquesta setmana, quina fresca les nits. Fred, també, a moltes zones. Temperatures per sota dels 10 graus en alguns punts i per sota dels 5 a la zona del Pirineu i glaçades a alta muntanya. Per fi han baixat les temperatures després d'un abril molt i molt càlid. S'ha notat i molt aquesta frescada la primera setmana de maig. Va bé, això va bé, No podia ser que les temperatures seguissin aquella línia ascendent del mes anterior. Ahir les tempestes van afectar més cap a la zona del Pirineu, també cada tarda, van quedar tempestes, cada tarda cauen tempestes, no van ser molt importants a les nostres comarques, més cap a l'oest i que va ploure molt cap al Pirineu Occidental, però bueno, cada tarda va plovent en alguna zona o altra. Això també és interessant i és bo per tot. Avui el dia serà semblant al d'ahir, les temperatures són semblant a les d'ahir aquesta hora, aquesta fresca que fa fred en alguns llocs, i farà sol durant el dia. I a la tarda començarà a créixer les nuvolades. I com ahir, sobretot plourà a la zona del Pirineu. Cap al Ripollès i Osona és on les tempestes poden ser més destacables. Demà, dissabte, serà el dia més inestable i amb més pluja del cap de setmana. I no serà una pluja en forma de tempesta. Demà ens creua un petit front i serà el responsable de que plogui de manera més continuada i durant més estona. Les temperatures demà dissabte semblants a les d'avui, però les mínimes pujaran i les màximes baixaran. Farà força fresca demà. I el diumenge aquest front haurà marxat, farà més sol i les temperatures es recuperaran ja que farà moltes més hores de sol. En definitiva, un cap de setmana inestable, sobretot aquesta tarda i sobretot dissabte, que és el dia amb més precipitacions, i diumenge més sol, amb poques tempestes i amb pujada de temperatures. Bon cap de setmana. Adéu.
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep, que tinguis molt bon cap de setmana i ens veiem, com sempre, aquí dilluns a l'emissora i al Territori 17. Nosaltres, després de repassar les portades dels principals diaris que trobem avui al quiosc, tindrem a la tertúlia la Gemma Permanyer, la Laia de Déu i l'Andreu Jiménez per parlar sobre l'actualitat més mediàtica i repassar les portades dels diaris que trobem també. Després escoltarem la cançó del dia i a un quart d'onze del matí en Jaume Espuny ens portarà, com sempre, els clàssics musicals, un nou àlbum. Avui parlarem sobre Enemigos, de lo Geno, de l'Último de la Fila, que justament ahir van fer un concert a Barcelona. I acabarem el programa parlant, com sempre, sobre el cap de setmana. Però tot això després de publicitat. Fins ara.
16: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
17: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
18: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
19: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
14: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
19: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
20: Tothom té històries per explicar. Nosaltres també.
21: Discapaci, què? Un podcast de la Fundació Sant Tomàs i el 9FM.
22: Un espai per compartir.
23: I veure el món des d'un altre punt de vista.
24: A Discapaci, què? Parlem de totes les capacitats.
21: Cada dimecres a les 8 del vespre al 9FM.
14: Anuncia't al 9FM.
25: La màquina de casa.
26: 93-889-4949.
14: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
27: La publicitat més eficaç.
16: El 9FM. El nou so d'Osona.
1: Territori 17.
0: Són 10:15 del matí i anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou i també bon divendres, què tal?
3: Hola, Ona, bon divendres i bon dia.
0: Com portem aquest divendres?
3: Doncs bé, els divendres,
0: amb ganes de
3: els
0: cap
3: divendres
0: de setmana, eh?
3: Sempre s'agafen de la millor forma possible.
0: Doncs bé, Andreu, començarem per repassar avui l'edició del 9-9 d'Osona.

0: en aquesta trobada per i van escenificar aquesta imatge d'unió. I bé, a veure si doncs es pot preservar el monestir de Sant Pere Càceres, ja que seria molt important poder mantenir aquest establiment obert, ja que doncs és un dels punts més atractius turístics de la comarca d'Osona.
1: Doncs Andreu Seim, per reportada del Diari del Vallès Oriental del 9-9.
0: Els vallesans que viuen a l'estranger es dupliquen en 10 anys i ja en són 13.440. França, amb 2.815 persones, i el Regne Unit i Alemanya, principals destins d'aquestes persones. També veiem èxode de molta gent que marxa cap a altres països on les condicions laborals, sobretot econòmiques, són bastant millors que les d'aquí. I la imatge destacada, un carnisser que regala cultura. Oriol Safont, amb quatre de les treballadores que té la carnisseria Prat al mercat de Cardedeu. I el veiem, doncs, Oriol Safont lliura les treballadores de la seva parada al mercat de Cardedeu fins a 100 euros en un any per anar al teatre o al cinema, comprar llibres o visitar museus. És com el bono cultural, no?
1: Exacte, el bono cultural de Cardedeu.
0: Per part d'aquest empresari, que els dona això, 100 euros a les seves treballadores, que els poden invertir en cultura.
1: Molt bé,
0: sembla una molt bona iniciativa.
1: Exacte. Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia,
0: que fan referència al brot d'antivirus. Sanitat obligarà els espanyols d'Albundius a confinar-se en un hospital. L'OMS no avala la decisió del govern de Sánchez d'allar forçosament els passatgers del vaixell de l'antivirus. I a la imatge destacada, doncs, veiem a Faustino Mielgua, que és el rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el Papa Lleó el proper mes de juny, que farà a Barcelona, que en teoria és el dia 10, per tant, d'aquí un mes pràcticament. I bé, doncs es veu aquest rector, doncs, amb una imatge sortint de la parròquia de Sant Agustí.
1: Andreu, seguim per el diari Ara, que també segueix la mateixa línia.
0: Així és, l'OMS crida a la calma, l'antivirus no és com la Covid. Això és el que titula avui el diari Ara. L'organisme confirma 5 contagis i n'hi ha 3 dependents, a més del cas d'una hostessa de vol neerlandesa. S'activa el rastreig d'un centenar de persones que van marxar del creuer o van coincidir en un avió. I la imatge destacada, doncs, com ho descriu perfectament el diari Ara: reunió insòlita de Trump i Lula a la Casa Blanca, ja que políticament estan... un està a la Lluna i l'altre està a Júpiter, perquè no... els seus postulats polítics són completament diferents. I a la imatge, doncs, se'ls veu els dos posant i en aquesta trobada entre els dos mandataris dels dos principals països d'Amèrica.
1: Andreu Seymara, per la portada del periòdico.
0: La mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. Els tests genètics que s'han fet al lactant a petició dels progenitors no mostren alteracions ni cap malaltia que justifiqui les lesions que presentava. Bé, un titular que no ens agrada mai comentar. La imatge que també del periòdico, doncs, igual
1: que
0: feia
1: l'Ara,
0: una estranya parella, és com ho titula el periòdico. Donald Trump amb Lula da Silva i a la trobada del president del Brasil amb Donald Trump, que es va desplaçar ahir al brasiler fins a Washington per visitar la Casa Blanca i mantenir una reunió amb Donald Trump.
1: Acabarem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, per la portada del Punt Avui, que també va per la seva línia editorial pròpia. I de què parla, Andreu, avui?
0: Del Festival Grec. 50 anys a la reclamació per un teatre al servei del poble. El Festival Grec celebra mig segle d'història amb una programació que des de Montjuïc irradia amb 58 espais de la ciutat. I a la imatge, doncs, es veu la vaga d'actors que es va produir al gener del 1976, i es veu un manifestant amb una pancarta: els actors catalans necessitem i exigim feina. Com sempre, el Punt Avui, a la seva portada, moltes vegades, molts dels dies que sempre li dediquen a una efemèride, i avui no estan menys que amb el Festival Grec de Barcelona.
1: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'estat. Començarem per la portada del País.
0: Espanya negocia contrarrellotge a la repatriació en 22 països pel cas del brot de l'antivirus en el creuer que va sortir des de la Patagònia i havia d'arribar fins a les Illes Canàries. L'arribada del MV-Ondius deixa incerteses sobre els traslladaments, el fondeig del vaixell i la seva desinfecció o les quarantenes. Els països europeus i els Estats Units han pactat ja la recollida. I a la imatge, doncs, abans parlàvem del Papa, que estarà a Barcelona d'aquí aproximadament un mes. El Papa ara mateix va rebre

0: Ahir, al Vaticà, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, i a la imatge doncs, es veuen a Marco Rubio i Lleó XIV en aquesta trobada. I un altre fet a destacar a la portada del País és, com titulen ells, Estallido violento en el Real Madrid. Per aquest succés, aquest conflicte que hi ha hagut al vestuari blanc, que ara comentarem també a una de les següents portades.
1: Seguim ara, Andreu, per la portada del Mundo.
0: Els experts alerten, el contagi és més senzill de l'anunciat. El dispositiu del govern i la quarantena per frenar el lentavirus. Elena Ruiz, que el que comenta és, si no ens donen seguretat en el port, pararem aquest vaixell, fent referència doncs, a que aquest vaixell on porten els tripulants, d'on ha sorgit aquest brot de l'antivirus, haurà d'embarcar a un port de les Illes Canàries. I també el que comenta el Mundo és que es transmeten en contacte estret, o si hi ha una cercania, en espais tancats, i hi ha 8 confirmats i diversos casos sospitosos. I l'altre tema destacat a la portada del Mundo, Tchouaméni i Valverde
1: bufetades
0: en un vestuari amb dos bàndols. L'uruguaià acaba a l'hospital al donar-se un cop al cap després d'una caiguda amb una trifulca amb el francès. El Madrid obre un expedient als dos futbolistes. Un traumatisme impedirà a Valverde disputar el clàssic.
1: Vull fer una pregunta perquè estic zero informada. És a dir, ahir al vestuari es van pagar dos jugadors del mateix equip.
0: Bé, és que el fort no és que fos només ahir, sinó el dia abans ja se les havien tingut aquests dos mateixos futbolistes, ja que Tchouaméni li va reclamar a Valverde en un entrenament que li havia fet una entrada amb una força superior a la intensitat que estava fent a l'entreno. Llavors, Valverde, segons el que diuen els mitjans, es va queixar de que Tchouaméni ho filtrés a la premsa, i per això ahir encara continuava molt molestat amb el futbolista francès. I ahir, al final de l'entreno, quan es van dirigir els dos al vestuari, allà van saltar les espurnes i va acabar així.
1: Doncs diu molt d'un equip que no està unit.
0: Sí, totalment. Dos futbolistes que no estan en el clàssic, dos jugadors titulars del Real Madrid, i el Madrid diumenge pot perdre la Lliga contra el Barça al Camp Nou.
1: Per ostres. Tant,
0: tot va pitjor.
1: Tot va pitjor. Andreu, seguim per la Razón.
0: Canàries denuncia que el govern encara li oculta informació del vaixell. El president Fernando Clavijo careix de dades claus 4 dies després de l'inici de la crisi. Sanitat prepara un informe jurídic que pot tancar la polèmica de les quarantenes. I a la imatge es veu ahir els ministres Ángel Víctor Torres i Mónica García davant el president canari Fernando Clavijo allí, en aquesta trobada, doncs, per informar de com es durà a terme aquest desembarcament del vaixell que porta els passatgers on alguns estan contagiats de l'antivirus.
1: I ara sí, acabem aquest repàs de portades per la de l'ABC, Andreu.
0: Amb el titular, que és una declaració de Fernando Clavijo, no hi ha ninguna necessitat de que Espanya acollís aquest vaixell. El líder de Coalició Canària creu que el govern ha pres una decisió sense comptar amb l'autonomia. L'operatiu que ara es va desplegar aquí podria haver-se organitzat perfectament a Cap Verd, que és on es trobava fa uns dies aquest vaixell. I la imatge doncs, es veu com cordialitat entre la ministra de Sanitat, Mónica García, i el president de les Canàries, Fernando Clavijo, en la trobada de les dues institucions.
1: Doncs no marxeu, perquè ara a la tertúlia parlarem sobre aquest brot d'antivirus, però aquestes són les portades dels diaris que trobem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
0: Fins ara, Ona.
2: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Doncs passen gairebé 10 minuts de 2:15 i és moment de tertúlia. Doncs, com comentàvem, avui parlarem sobre l'actualitat més mediàtica i ho farem de la mà de dues periodistes, de la Gemma Permanyer i de la Laia Déu, que em sembla que ja estan a punt. Bon dia, noies, què tal?
3: Bon dia.
4: Bon dia.
1: Hem estat aquí comentant les portades amb l'Andreu i la veritat és que, és a dir, és un tema que pensava que potser no m'afectaria tant, però realment no sé per què el meu subconscient està com tornant a reviure aquelles sensacions de l'inici de la Covid el 2020. No sé si us està passant a vosaltres també, sí. Això.
3: Sí, una mica, no. Jo crec que sí. Sí, jo sí. Sí, no potser tan exagerat, però però sí una mica com... Ara un dia arribaré al supermercat, no, i em trobaré que tothom ha buidat els papers de vàter. Vale? Jo no ho faré, però la gent ho farà. Saps? Una mica aquest...
1: Sí, aquesta sensació. I tu, Gemma? Sí.
4: No, penso que el comportament mediàtic és molt similar en el sentit de que, sobretot els mitjans més generalistes, tenen com la necessitat de que els principals titulars siguin d'aquest tema i que estem com, no sé si sobrealimentant-lo, però que, o parlar-ne per sobre del que seria necessari, i això, evidentment, genera certa inquietud, però ens cau molt, molt lluny, és a dir, també vam començar a Xina, també és veritat, però al cap de dos dies estava a Milà.
3: Sí.
4: No sé, sí que és una que ara arriba a Canàries, però jo la percepció que tinc és que és com molt més llunyà, i primer de tot perquè és un virus que és conegut, que l'últim gran brot va ser l'any, crec que 98, i es va controlar ràpidament. Ara sí que és cert que la Covid era un virus que ningú coneixia, ningú sabia com es comportaria, ningú sabia com s'escampava, i s'escampava molt ràpid. Aquí, que portem dues setmanes fent bullir l'olla, i estem parlant de 5 casos.
3: Sí.
4: Amb la Covid, en dues setmanes, i ja els comptàvem per milers.
1: Totalment.
4: Però sí que és veritat que, sí. que aquesta dosi diària d'informació o sobreinformació del tema entenc que generi certa ansietat.
3: Sí, jo crec que és això, és com els mitjans al final, no?, tracten, pues això, no?, que cada dia han de treure com una notícia i fa que la gent estigui com en aquest estat d'alarma constant, no?, que ens fa com patir amb la... com si anés a arribar ja, i és el que dius tu, no, Gemma, que al final, vull dir, són molt pocs casos, està molt controlat, i no hi ha la sensació d'alarma que hi havia amb el coronavirus, que estava tot molt més descontrolat, també normal, perquè desconeixíem com afectava.
1: O sigui, per exemple, ara estan mirant això, les portades, i totes les portades, la majoria d'elles, el titular és parlant sobre l'antivirus. I algunes, per exemple, són, diguéssim, més alarmistes en aquest sentit, per exemple, la del portada del Mundo, que explicava això, no?, que els experts alerten que el contagi és més fàcil del que s'esperaven. Clar, vull dir, és a dir, si hi ha persones que desconeixen aquest fet, desconeixen que aquest virus ja ha estat estudiat i ja hi ha hagut un brot anterior, clar, moltes persones es deuen pensar, doncs, passarà el mateix que amb la pandèmia, no? Però clar, informar-se. I també, per exemple, he buscat aquí al 3Cat Info que han fet com un article sobre, doncs, desinformació de l'antivirus, no? Clar, en aquest sentit, moltes coses que van sortint, per exemple, sobretot a Twitter, clar, titulars falsos, per exemple, de que s'ha trobat una nova vacuna per l'antivirus, clar, o sigui... I, per exemple, us llegeixo, diu això, que Pfizer presenta resultats que busquen una nova vacuna contra l'antivirus, i l'autor d'aquest article, en teoria, és Paco Merlo. Clar, vull dir, hi ha persones que literalment llegirien aquest titular i dirien, ostres, sí, doncs hi ha una vacuna per l'antivirus. Quan és fals, aquest titular és cert, però hi ha una vacuna per la grip. Llavors, clar, totes aquestes coses, tot el que deies tu, Gemma, no van sobrealimentant aquest fet de provocar una sensació d'angoixa i ansietat a totes les persones, no?
4: Bé, és que és un exemple més del típic tema que hem de ser crítics a l'hora d'anar a buscar la informació allà on sigui fiable. Vull dir, jo no critico que tots els mitjans tinguin en portada aquest tema, perquè evidentment és el tema i ha de ser portada, i més tenint en compte que l'estat espanyol pot ser el lloc on desembarqui aquest vaixell. Vull dir que més notícia impossible. El que sí que és veritat, que com que la ciutadania genera preguntes, com a mitjans sovint ens veiem obligats a donar respostes, no? Llavors, un tema que amb un telenotícies potser es podria matar amb tres notícies, acaba tenint-ne sis, perquè... I sis que ens recorden d'allà on venim, perquè anem a buscar els mateixos experts, els mateixos viròlegs, no? Que està bé, perquè són gent amb experiència contrastada, però clar, entenc que per algú tornar a veure el Fernando Simón... Doncs,
1: o l'Oriol Mitjà, també, per exemple.
3: O l'Oriol Mitjà.
4: Sí. Però, i al mateix temps, també una altra reflexió sorgir de la vivència de la pandèmia i que l'editorial de l'Ara avui em feia referència, no? Que és el que no hem après amb aquests 6 anys. Perquè aquest vaixell, hi ha unes persones que estan viatjant allà, hi ha una infecció, hi ha uns morts, hi ha uns contagiats, i a la primera parada 30 persones marxen d'aquest vaixell. Hola. Clar. És a dir, primer l'egoisme de la poca responsabilitat amb la salut pública que tens, però això ho vam viure tots en el nostre entorn, amb persones que potser tenien Covid però s'anaven igualment de viatge perquè havien quedat, i això passava per sobre de tot. Sembla que 6 anys després no hem après res a nivell individual, però tampoc a nivell de responsabilitat col·lectiva, no? Perquè a l'estat espanyol hi ha la ministra de Defensa i la ministra de Sanitat dient coses contradictòries sobre si la gent, exacte, quan arribi a Canàries, sí, s'han de confinar o no s'han de confinar. Però és que també en 6 anys el Congrés tampoc ha estat capaç d'aprovar una llei a futur per decidir què fem amb aquest tipus de situacions, no? Si haguéssim fet els deures, ara, mira, doncs, segons la llei no cal un estat d'alarma i quan passi això es pot actuar així. En canvi, jo crec que no s'arribarà, no, a l'estat d'alarma, però com gestiones això quan tens 2 ensos dient coses diferents entre ells?
3: Jo crec que ha de ser complicat. I més enllà d'això, o sigui, sí que és veritat que ha de ser portada, també penso que s'ha de vigilar molt en els titulars que posen. Vull dir, perquè al final generes un clima sensacionalista que és totalment innecessari a vegades. Vull dir, acabes creant més alarma social de la que realment hi ha. I tornant ara a el que deia la Gemma del tema de ser egoistes, vull dir, s'està donant cada vegada els humans som més egoistes i, per tant, pensem més en l'individu. També ens ho fa la pròpia societat. Vull dir, estem deixant de pensar en la col·lectivitat i en com pot afectar els nostres moviments, en aquest cas, en el vaixell, que van decidir marxar 30 persones... quan havien estat en contacte amb persones que estaven contagiades, que és com un... Vale, jo puc entendre, no, la por, el terror, que puguis, l'ansietat que et pugui generar estar amb persones que estan contagiades d'un virus, i ho puc entendre, però d'aquí a marxar i no tenir aquest pensament col·lectiu de que ara a sobre t'han de buscar per fer-te proves, per tal, és com un... Pensem més una mica en col·lectivitat i en com afecta els nostres actes a la societat, també.
1: És bàsicament això que diem, no hem après després de 6 anys,
3: no
1: sembla que no haguem après res, ni nosaltres ni tampoc el govern. I també, clar, òbviament, aquest fet que explicava la Gemma, que hi ha aquesta contradicció mateixa a l'hora de decidir, pel que fa, doncs, a la vida de les persones, no, però vull dir com el fet de com es gestiona, doncs, tota aquesta quarantena i aquest contagi, clar, la gent, òbviament, també aprofita per crear polèmica política. Bàsicament, sí. O sigui, tot això és només que és un bullidor d'aigua, no?, que va creixent, creixent, creixent, i s'aprofita tot per tot, no?
3: Sí.
4: Sí,
3: sí.
4: Sí, sí, sí, no, evidentment, sí, sí. I aquí després hi entren els que posen en dubte les existències de virus, les...
3: Clar.
4: Ja ho vam viure, és a dir, ja ho vam viure també, no?, això de...
3: Clar,
4: mentre
3: és que de
4: tenies a casa teva algú supermalalt, algú negant que existís això.
3: Exacte. Sí, sí.
1: En fi, deixem, si voleu, el tema de l'antivirus. I m'agradaria també recuperar tot el tema de la introducció dels Mossos a les escoles. Perquè amb la Laia sí que vam parlar, però a Gemma m'agradaria saber quin és el teu punt de vista. Respecte a això.
4: No, mira, no tinc opinió. És a dir, tinc l'opinió del meu sentit comú que em diu que una policia no hi fa res a l'escola perquè l'escola ha de ser un espai segur. Però no he parat a reflexionar els pros que podria tenir això des del punt de vista de qui ho planteja. És a dir, què n'esperen a l'hora que... O sigui, quan a algú li passa pel cap que és una bona idea posar un policia en un institut, a partir de quins punts ho fa? Això és el que no m'he parat a pensar. Sí que penso que s'ha de reforçar amb altres disciplines, és a dir, falten mestres d'educació especial, falten integradors, falta que les aules d'acollida tornin a ser el que havien estat, i si hi ha mals comportaments, doncs analitzar per què passen i posar una persona que pugui tractar aquests nens i nenes amb el que necessiten i que segurament no és un policia, penso. Però no tinc una opinió molt formada, del tema.
1: Uh-huh. Laia, la teva la sabem de sobres, eh? Entenc que no haurà canviat d'una setmana per l'altra.
3: No, tindria un problema si hagués canviat. No hi ha part, o sigui, el que deies tu, Gemma, no, de què li passa pel cap a la persona que ha decidit, doncs, fer això, jo no ho entenc. O sigui, sincerament, no ho entenc quan tens tot un seguit de mestres, no?, dient-te que volen reducció de ràtios, que volen més professionals del sector social, i tu el que fas és posar-li una persona d'un cos policial, que entenc que és un ens de seguretat, però no t'estan demanant que tinguin falta de seguretat. Òbviament, ja ho vaig dir, hi ha escoles i instituts d'alta complexitat i aquestes escoles requereixen d'unes necessitats especials, però tampoc requereixen d'un cos policial, requereixen de més recursos i de més professionals del sector social i psicopedagogs, psicòlegs, educadors, integradors, vetlladors, necessiten això. No són necessaris el cos policial. I també el que vaig dir, no se sentiran més a gust. No, vull dir, no és un espai on hi hagi d'haver un cos policial. No té cap mena de sentit. Estàs tirant per terra tota la feina d'un sector social que ja és precari de per si. Ara encara ho serà més. Vull dir, perquè l'està... O sigui, jo penso, com a persona integradora social també que sóc, que estàs deslegitimitzant tota la feina que s'ha fet a nivell d'escoles i a nivell d'infància i adolescència.
4: Mm. És que, a més, quan penses en la policia, penses en la multa, en el càstig, amb la repressió. Si hi ha un conflicte, hi ha altres maneres de tractar-lo que no sigui a partir d'aquest punt de vista. Almenys a l'escola, a nivell social, doncs, tenim policia perquè n'hem de tenir.
3: Canvia. Mm,
1: totalment.
3: Però i canvia. Jo aquí també ho vaig dir a la tertúlia que vam fer. Què passarà quan es trobi la situació de que un jove, un nen, un infant, en una escola i aquesta persona té un trastorn de conducta, per exemple, i té un brot i es posa a donar cops al mobiliari, què farà la policia? El tirarà a terra?
1: Clar.
3: Com actua aquí?
1: Clar, tenim les eines... Segons ells diuen que, òbviament, hi haurà una preparació prèvia per poder gestionar això. Però la cosa és que no es necessita una preparació prèvia quan ja hi ha persones que han estudiat carreres i s'han preparat durant molts anys per poder tractar amb persones així. I ells no necessitaran un petit curset per poder entendre com funciona doncs, quan un infant tingui un brot, per exemple, com tu explicaves, Laia. O sigui...
3: I a més m'agradarà veure el que segueixen aquest curset i què se'ls explica en aquest curset. Vull dir, que més enllà del curset, ells quan l'acabin podran, vull dir, faran el que els doni la gana, que ja estem habituats. Vull dir, és que al final és una... O sigui, jo penso que és com una mesura de repressió més a les escoles que, com ha dit la Gemma, haurien de ser espais segurs pels infants i els adolescents. Vull dir, més amb aquestes etapes, que són vitals. Vull dir, tu estàs creixent, t'estàs formant, estàs formant la teva identitat, vull dir... I de cop et trobes un mosso. Vull dir, no ho entenc.
1: No, és que genera desconfiança. O sigui...
3: No ho entenc.
1: Però també a mi em sembla molt curiós com... O sigui, és el que explicava la Gemma. Al final, clar, tot això ve d'un context, no? En quin moment una persona, o sigui, un cos de la seguretat, ens ha arribat a produir aquest rebuig tan gran? O sigui, és una persona que en teoria ens hauria de donar la confiança perquè estem segurs amb aquesta persona, perquè ens pot protegir. Però ens ha acabat com... provocant una imatge això de càstig, de multa, de pressió. O sigui, en quin moment, això? No és una cosa de dos dies, jo... òbviament. Ja...
3: Clar, és que no vull que ens censurin, no.
4: No, acaba sent... Jo entenc que la suma d'experiències, no? És a dir...
3: Clar, és que... Jo crec que això també és... O sigui, una cosa passa per algú individual, que és l'experiència que tu vius amb aquest cos policial, en aquest cas, i l'altra també és l'experiència col·lectiva que s'ha generat arrel de, doncs, els fets de l'1 d'octubre, per exemple. Vull dir, sense anar-nos més lluny. O si ens anem més lluny amb tot el que va passar a Barcelona amb Can Vies, per exemple. Vull dir, són fets que a nivell col·lectiu ens han portat a no acceptar aquest cos policial com a eina de seguretat ciutadana que hauria de ser. I parlo de Mossos, perquè són els que em venen més al cap, que són com... Tal, potser la policia local en aquest sentit sí que a municipal fa més feina de ciutadania, almenys experiència a Caldes, mínima que tinc, però fa més feina de ciutadania que no pa, i de protecció, com si diguéssim, que no pas un mosso d'esquadra, potser.
1: Totalment. Sí.
4: Sí, no, i Mossos també té aquestes patrulles de proximitat, que són els que fan, per exemple, les rondes per les botigues quan hi ha èpoques de compres per evitar robatoris, que en el fons acaben sent una policia propera. Però igualment, no sé, el fet d'anar amb uniforme ja et genera una diferència i una jerarquia entre ells i tu, que no els veus per igual. Llavors, en cas de posar aquestes persones en un institut, què els poses? Amb aquest uniforme que ja implica
3: En teoria aniran de paisà. Pel que vaig llegir i escoltar la setmana passada, crec que va ser quan ho van dir, en teoria van de paisà.
1: Sí, en teoria aniran de paisà per poder... Suposo que no donar tant la nota en aquest sentit, com deia la Gemma, vestits amb l'uniforme. Però clar, tot i així, si t'introdueixen dues persones noves a la teva classe, dubto que diguin, no, aquestes dues persones han vingut aquí a mirar, òbviament.
3: Són de pràctiques.
1: Són dues notícies
4: d'incògnit.
1: Clar, vull dir...
3: És que no té cap mena de sentit. No,
1: o sigui que l'Andreu abans em comentava que eren set de les 14 escoles aquestes
3: sí,
1: que no participaven no volen, òbviament.
4: Ja van dit que
3: bueno,
4: no.
1: Han dit que no.
3: És que no té cap mena de sentit.
1: Vull dir, inclús aquí també a Vic també doncs, hi ha hagut bastanta divisió en aquest sentit sobre la prova pilot, perquè en alguns casos algunes escoles sí que tenien aquesta voluntat de provar, perquè al final és una prova pilot, vull dir, no és una mesura que s'implementi directament quan es faci. Però, òbviament, hi ha moltes altres escoles que, òbviament, diuen que no. Bé, no sé. No sé si... És que jo dubto tant que funcioni, vull dir...
3: I jo és que crec que no s'hauria ni de provar. O sigui, ho sento molt, eh? Vull dir, ja ho vaig
1: dir.
3: Clar,
1: però, per exemple, ella està molt d'acord, en què es faci aquesta prova.
3: M'agradaria veure Illa donant classes a una escola o a un institut, també t'ho dic, per dir que són necessaris els policies a les escoles. Vull dir, és que no ho entenc. Vull dir, no t'estan demanant que posis més seguretat, t'estan demanant que posis més professionals, que posis més recursos, que els hi treguis la burocràcia infinita que tenen. És que no t'estan demanant seguretat a les escoles, en cap dels casos. Vull dir, si mires les línies de l'USTEC, és que no demanen en cap cas seguretat. Demanen més professionals, més... O sigui,
1: baixar ràtios,
3: recursos.
1: Sobretot. O sigui, ells baixar ràtios.
3: Estàs ignorant-los per complet.
1: Exacte.
3: Vull dir que és el que vaig dir també, que està molt bé l'escola inclusiva. Sí, em sembla fantàstic, l'escola inclusiva, però s'ha fet ràpid i corrents, ho sento molt. Vull dir, les aules no estan preparades per assumir a tots els infants i joves i adolescents que hi ha amb necessitats educatives especials, amb trastorns de conducta, amb discapacitats, amb tot. No estan preparades, els mestres tampoc, i més amb ràtios de 31. És impossible. És impossible. Hi ha un vetllador o un integrador que et va donant voltes per la classe tenint a, què, 6, 10 persones amb... És impossible.
1: Clar, i el que tu deies, que no és viable. Laia, que al final a la figura del vetllador i l'integrador és diferent.
3: Sí.
1: Vull dir que no és menysprear a cap de les dues figures,
3: no.
1: Però crec que, per exemple, un vetllador seria més aquesta persona que simplement acompanya, no? I és a dir, facilita a la classe i l'aprenentatge en aquest infant. Però, clar, l'integrador, bueno, en aquesta figura que tu també fas, Laia, no? Del fet de, doncs, que impacta directament amb l'infant, una cosa que potser doncs, un mestre o un docent doncs, no està preparat, no?
3: Bueno, o sigui, com a integradora social, al final tu el que vols, i com a educadors, i inclús els vetlladors també, vull dir, el principal és crear el vincle, i els mestres també. Vull dir, amb això sí que és veritat que és algo que és vital. Potser amb els mestres costa més, al final, pues, no, per això, per aquestes ràtios inhumanes. Però com a integradors, sí, com a integradors i educadors del sector social tenim com el paper de generar el vincle, de generar també la xarxa aquesta doncs, amb serveis socials, amb EAPs, amb psicòlegs, amb psicopedagogs, no? Per entendre també la dinàmica de l'infant, amb les famílies, superimportant famílies en aquest el paper a les escoles. Vull dir, tenir-les en compte, sobretot quan l'entorn és complicat i és complexa, és molt necessari que hi hagi una figura del sector social, indiferentment que sigui educador o integrador, eh? Ara estic mm-hmm. parlant en general, però és molt necessària per això, perquè al final generes una confiança i un vincle, vull dir, al final no és... És que ja entres a la classe com a integrador, no?, i t'endús el nen que no es pot estar 8 hores o 6 assegut en una cadira, però no te l'estàs enduent perquè s'estigui portant malament, sinó perquè aquest infant o adolescent necessita sortir de l'aula i necessita... Perquè ha tingut un mal dia, perquè no s'han recordat de prendre's la medicació i l'acompanyes, i és ser-hi. Mm. És el fet de ser-hi. I no ser una figura d'autoritat, sinó que et vegi com un igual... òbviament amb límits, està clar.
1: Gemma, última aportació.
4: No, estava escoltant, estic totalment d'acord. Vull dir.
1: Doncs, si voleu, se'ns acaba el temps. Amb aquesta explicació de la Laia acabarem avui la tertúlia. Moltes gràcies, Gemma i Laia, i res, ens veiem a la propera. Que vagi bé.
3: I tant.
4: Fins la propera.
1: Adéu.
3: Ciao.
2: Territori 17.
1: I canviem completament de tema perquè ara és el moment d'escoltar la cançó del dia.

Doncs com bé sentiu, estem sentint Let It Be dels Beatles, perquè el grup de Liverpool el 8 de maig va publicar el disc Let It Be, tot just després de la separació de Paul McCartney del grup de Merseyside. Let It Be va ser el darrer disc de tota la banda junta i és l'últim de Beatles. Amb la cançó principal de l'àlbum Let It Be, els Beatles van guanyar l'Oscar a la millor banda sonora gràcies al documental que van produir durant la gravació d'aquest.

0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, em fas una cara que realment crec que no hi ha cap novetat pel que fa a la línia R3.
2: No pel que fa a la línia R3, però sí el servei alternatiu.
1: Ai, val? Anem a veure,
2: ja que
1: doncs.
2: Hi ha un canvi puntual de la sortida d'autobusos a Fabra i Puig. La sortida de Fabra i Puig es trasllada a l'Avinguda Meridiana al 3866, que és la parada provisional de la línia Axis a Transports Metropolitans del no Transports Metropolitans de Barcelona, sí.
1: Per tant, és una
2: les arribades es mantenen igual, però
1: és puntual
2: el punt de sortida,
1: aquesta afectació.
2: Sí, és puntual.
1: Perfecte.
2: Per tant, la gent que utilitzi el transport alternatiu d'anar de Barcelona fins a qualsevol punt de on hi ha aquest servei alternatiu de busos, doncs que sàpiguen que hi ha un canvi puntual de la sortida de Fabra i Puig.
1: Perfecte. I pel que fa a les carreteres, Andreu?
2: Hi ha normalitat, però sí que, com estem en trànsit, volíem i parlem de la C-17. Ahir va haver-hi un accident a la Garriga, on just un camió que portava en el seu tràiler caixes amb ampolles de vidre d'una marca d'aigua amb gas, doncs va bolcar i, clar, tota la calçada va quedar
1: plena de vidres.
2: Plena de vidres, sí, sí. La veritat que quan vaig passar vaig dir, ostres, i es veu que cap a la tarda van haver-hi cues quilomètriques de més de 5 quilòmetres.
1: Sí.
2: És a dir, que té la marinera. Jo quan m'ho vaig trobar, per sort, hauria ser l'inici d'aquest accident, ja que la cua pràcticament era inexistent, però sí que després a la tarda es va intensificar molt les cues que hi havia en aquella zona.
1: Doncs, Andreu, aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Moltes gràcies i fins ara.
2: Fins ara, Ona.

0: Ens endinsarem en Enemigos de lo Ajeno, de l'último de la fila. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. El sector educatiu va iniciar les vagues dimecres, dia 6 de maig, ahir, però va ser el torn a les escoles bressol en una jornada històrica. USTEC, el sindicat majoritari i les assemblees de centres d'arreu del territori han dissenyat una estratègia de pressió per etapes, dividint les aturades per sectors i comarques i en manifestacions més unitàries. Laia de Déu, una codinenca.
1: Les reivindicacions continuen sent les mateixes. Manca de recursos, baixada de ràtios i una burocràcia que no para de créixer. I també el rebuig a l'acord que van signar els sindicats minoritaris del sector educatiu, Comissions Obreres i UGT amb el Departament d'Educació. Un pacte que la majoria consideren insuficient. Avui, però, volem posar el focus en una etapa que sovint queda en un segon pla, la de les escoles bressol. Les professionals dels 0 als 3 anys demanen ser escoltades i recorden que la seva tasca també exigeix més mans i menys infants. Però darrere de les xifres oficials hi ha el dia a dia de les treballadores, que sovint se senten més com un servei de custòdia que no pas com una part fonamental de l'aprenentatge dels infants. Una situació que desgasta i que ja fa massa temps que s'arrossega i que no resol l'acord signat ara fa un mes. Sobre aquesta pressió ens en parlava Marta Ramírez, mestra d'una escola bressol.
2: Les treballadores del primer cicle d'educació infantil no ens sentim reconegudes com a etapa educativa, ens sentim invisibles i disposem d'unes condicions laborals molt precàries, avalades per un dels pitjors convenis laborals. Parlem de posar en valor la nostra tasca, una professió altament feminitzada que mereix més que el salari mínim interprofessional. Estimar la infància és defensar-la i el 0-3 ens sobren els motius.
1: Aquesta és només la segona de les aturades d'un calendari de mobilitzacions que promet un final de curs convuls als centres d'arreu de Catalunya. Les pròximes setmanes seran clau per veure si el Departament d'Educació mou fitxa o si el sector manté aquesta unitat d'acció territorial per forçar una nova negociació que vagi més enllà de l'acord signat.
0: I la bassa dels ànecs de la Roca del Vallès obrirà properament després de la finalització de les obres de recuperació. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
3: Que, tot i no tenir unes dimensions gaire importants, no per això deixa de ser un dels espais humits de més atractiu del Vallès Oriental, sobretot degut a que fins ara també era una gran desconeguda. És per això que a l'entorn de la Roca, la notícia de que les obres de recuperació ecològica i ambiental de la bassa dels Ànecs ja han finalitzat i que l'espai obrirà properament al públic ha creat gran expectació. No obstant, han explicat des del consistori que la data concreta d'obertura, així com l'acte d'inauguració, es donarà a conèixer els propers dies. L'actuació ha estat executada per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per encàrrec del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i ha permès recuperar aquest espai natural de la Roca del Vallès amb l'objectiu de millorar-ne la biodiversitat, l'accessibilitat i l'ús ciutadà. Actualment la zona es troba en fase de final d'adaptació natural. S'han fet plantacions previstes i la vegetació comença a créixer i a integrar-se a l'entorn. I tot i que ja no s'hi vegi activitat de maquinària o treballs en curs, l'espai encara no està obert al públic i és per això que es demana a la ciutadania que no hi accedeixi fins que se n'anunciï oficialment l'obertura. Així doncs, amb la finalització dels treballs es fa un pas important per recuperar aquest entorn i posar-lo de nou a disposició de tota la ciutadania.
0: I comença la Festa Major de Ripoll amb Doctor Prats i 31 Fam com a caps de cartell de Sant Eudald. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
4: Ripoll ja escalfa motors per a una nova edició de la Festa Major de Sant Eudald, que arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins dimarts vinent. 5 dies de gresca amb força novetats i concerts amb grups potents del panorama musical català. Hi haurà fins a 4 escenaris per saltar i ballar, el del Monestir, la Lira, el Passeig i la Plaça Gran. En el primer, divendres a la nit, hi haurà un dels caps de cartell de la festa. Sentim a Anna Roquer de la Comissió de Festes.
5: Llavors, el divendres de nit només hi haurà dos espais, el de la Lira i el del Monestir, que és el que nosaltres apostem per ell. Plogui, nevi o passi el que passi, creiem que és un lloc on per espai es poden aconseguir fer coses molt guais i si el temps acompanya ja és espectacular. Llavors, a l'espai del Monestir tindrem com a cap de cartell Doctor Prat, després la banda de Bandidos Perversiones, que ja repeteixen de l'any passat, que van agradar molt, i al final tancarem la nit amb Caso. És un DJ que feia molt temps que el volíem tenir a Ripoll i que creiem que aportarà un molt bon final de nit. I per l'altra banda, la Lira, aquest any tenim a un grup d'aquí ripollès, una promotora ripollesa, que es diuen Fucking Labels, i ells ens portaran aquella nit, que és una nit de màquina, de Remembers, i que farà que la Lira, bueno, pugi a un altre nivell. Tenen un espectacle molt guai preparat, amb molta llum, molta soroll.
4: La xerinola haurà començat a la tarda amb el pregó a càrrec de Carme Font a la plaça de l'Ajuntament, després de 2 anys en què el protagonisme era per les entitats i els versots i traca dels Diables de Ripoll. A la plaça Gran hi haurà el vespreig amb Noche Quilombera. Pels més petits, dissabte al matí es farà el joc de pistes Coneix Ripoll i tot seguit un vermut infantil. Novament, la plaça Gran acollirà un vermut electrònic i a la del Monestir es farà la baixada d'Andròmines, que ja té 6 socis inscrits. La colla gegantera també tindrà protagonisme amb la primera trobada infantil i l'estrena del nou gegantó Sunyer Primer. Les habaneres, el sopar dels valents amb les proves més esbojarrades a la Devesa del Pla i el correfoc pel barri vell seran les activitats més destacades al capvespre. A la nit, la banda de rock 31 Fam serà el cap de cartell del monestir. La seguirà la banda Neon i DJ Capde. També sortirà el Marranàs, que vol esdevenir una nova icona del patrimoni cultural, com van ser els Audalets l'any passat. Diumenge a la tarda serà el torn de la dansa dels clavells, just abans del Barça-Madrid amb DJ Serra. La festa acabarà a la Lira amb Last Night Duet i DJ Tete. De cara a dilluns hi haurà els actes més tradicionals, com la missa solemne, el ball dels gegants i sardanes o el concert de festa major amb l'orquestra Salvatana. La novetat serà el Birra Crucis.
5: Que és una novetat nostra d'aquest any. L'any passat vam apostar pel Correbars. Aquest any és una cursa on els punts d'avituallament no serà precisament aigua. I és per mirar, aviam, després de 3 dies de festa major, qui arriba fins al final d'aquesta cursa en la que participen, em sembla que són 15 bars de Ripoll. Llavors, no sé si hi hauran gaires persones que arribaran a la meta.
4: Finalment, dimarts es clourà la festa amb un escape room, la Rosada i Tornaboda, les sardanes amb la copla, la principal d'Olot i el piro musical.
0: Doncs ara sí, és el moment dels clàssics musicals, com sempre, de la mà de Jaume Espuny.

0: Bon dia, Jaume, i bon divendres. Què tal?
1: Molt bé. I vosaltres?
0: També. Molt bé, molt bé, molt bé. A veure, què ens portes avui?
1: Suposo que ja ho sabeu, més o menys. Fa 28 anys, l'última de la fila, que són aquests, es van separar. Fa 28 anys ja, és que és massa.
0: Molts anys.
1: El biguetà Quimi Portet i el noi del Poble Sec... No, Poble Nou. Poble Sec és en Serrat. Poble Nou, en Manuel García, estaven en ple èxit l'última de la fila i es van separar. Però, bueno, ja ho sabeu, han començat a fer una gira 28 anys després, a fer una gira per tot Espanya. Ahir van fer la segona actuació a Barcelona, a l'estat...
0: L'estadi Lluís Companys.
1: Lluís Companys, tot ple, 50 i pico mil d'espectadors, o sigui que la gent tenia ganes de sentir l'última de la fila. Van tocar vells èxits, I porto, per celebrar-ho una mica, per donar la benvinguda, el segon disc de l'any 86, que a mi és el que m'agrada més, potser, que és Enemigos de lo Ajeno, i estem escoltant Lejos de las Leyes de los Hombres. Molt èxit als anys 90, tot això, no? I ara podem escoltar una que és de les famoses, Insurrección.

0: Aquesta és famosa, eh?
1: Aquesta és famosa, aquesta sí. me la sé, eh?
0: Te la saps i tot, ja l'he vist.
1: Vull dir, una miqueta així agafada amb pinces, però sí, sí, me la sé.
0: Última de fila va durar 12 anys i 7 discos, tots molt bons. De fet, als anys 90, jo diria que era el millor grup, o que tenia més èxit dels grups espanyols, eh? I ja ho veus, és una barreja de flamenc, que la porta el Manolo García, i una barreja de rock-rock, que és en Quimi Portet. I els concerts omplien i els discos es venien molt, eh? Ara, no, el que no sé és què faran quan s'acabi la gira.
1: Home, creus que en faran una altra de gira
0: o si gravaran un altre disc o... No se sap.
1: Potser els hi ha servit una miqueta per tornar a connectar amb l'último de la fila i diuen, doncs fem un disc.
0: No sé. Tots dos tenen una carrera consolidada en solitari, que m'hi portet en català. En Jordi Sunyer llegia allà aquí el 9-9 que li agrada més els discos d'en Quimi Portet
1: que l'último
0: de la fila, però bueno, és igual. Una altra també que és força famosa, Aviones Plateados.

0: Aquesta va ser la cançó del dia d'ahir, Jaume. Vull dir que en una setmana ha sonat dues vegades Aviones Plateados.
1: Sí. És maca.
0: És maca, sí, sí.
1: Bueno, jo no havia que recordar la història d'Última Fila, com es van formar, perquè el Quimi Portet era d'un grup usonenc, el líder d'un grup usonenc, Cool de Mandril, Cool amb K, eh?
0: Cool de Mandril.
1: En K, un grup usonenc, i el Manolo García era el cantant de Los Rápidos. I un dia, no sé quin dia, actuaven al Festival Rock de Lluna d'Hostalets de Balanyà.
0: Al meu poble!
1: Al meu poble, sí. I allà es van conèixer i es veu que els Ràpidos tenien problemes per trobar un guitarrista, que el que tenien plegava alguna cosa, i li van dir al Quimi Portet
0: si volia
1: sumar-s'hi amb els Ràpidos. I bueno, van fer... Sí, se'n va anar a Barcelona, en Quimi Portet, a formar part de Los Rápidos, però després van canviar de nom i es van dir Los Burros, que van gravar, no sé si un o dos discos, amb una cançó també famosa, Huesos, i després van canviar el nom en l'última de la fila i... Bueno.
0: És ben bé que va ser el destí, de conèixer-se allà i de...
1: És que allà als Hostalets sempre passen coses d'aquestes, sí. I l'altre dia mirava tinc a veure que l'últim de la fila què diuen del disc aquest d'Ansos de l'Ajeno. Segons la revista Rolling Stone, Enemigos de l'Ajeno, aquest disc que estem escoltant, és el millor disc de la història del rock espanyol, aquest que som ara.
0: Ostres, o sigui...
1: Després ja ve Julio Iglesias. És mentida, això. És broma. És broma.
0: Que, per cert, parlant de la revista de Rolling Stones, han tornat, no?
1: Els Rolling Stones? Sí, un dia aquests el portaré perquè han gravat un disc. Aquests no s'han separat mai. Van començar l'any...
0: Han deixat de fer música, però no es van separar, no? Han seguit fent música?
1: No, de tant en tant un disc, ara han gravat un altre.
0: Sí.
1: Fa 62 anys que es van formar els Rolling Stones i no s'han separat mai. 62 anys.
0: No, tenen ganes de fer música, no?
1: És exagerat, exactament. 62, 64, 64, 26, una mica més, 63 anys. No?
0: Mare meva.
1: Escoltem, sembla que hi ha per acomiadar-nos.
0: Sí.
1: Una que es diu Soy un accidente.
0: Soy un accidente. Doncs, Jaume, que tinguis molt bon cap de setmana i ens veiem divendres que ve amb més música, eh?
1: Amb el Rolling Stones, amb una altra.
0: Exacte. Menys Julio Iglesias.

0: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
2: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
3: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
2: Llibres, papereria i regals.
3: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
4: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
3: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
5: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM 92.8.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Hasta luego, cocodrilo.
10: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
11: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
0: El 9 FM. El nou so d'Osona.
12: Territori 17.
13: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Doncs bé, després de parlar de música, toca parlar sobre el cap de setmana, perquè, doncs, com sempre sabeu que aquesta estona la dediquem a repassar els actes més destacats d'aquest cap de setmana a les nostres comarques, a les comarques del Territori 17, al Ripollès, al Moianès, a Osona, al Lluçanès i al Vallès Oriental. I avui començarem per l'Enric. Hola, Enric, què tal, com estàs?
14: Molt bones. Doncs mira, aquí estem, amb ganes del cap de setmana, que tenim bastanta coseta. Començarem, com sempre, amb els esports i començarem per, també, com sempre, amb l'handbol Cardedeu. I és que alerta, perquè tenim un partit dels importants, és el primer equip del Cardedeu femení, visita dins de la Copa Catalana Sènior el CAC Sec Granollers. Per tant, no sé si dir-ne derbi de comarca, però sí que serà un partit molt imponent i d'aquests que recorden al llarg de la temporada. Mentre que el primer equip del Cardedeu, en aquest cas del masculí, jugarà diumenge a 11:45 i anirà a casa del Sant Martí. Masculí jugarà diumenge a 11:45.

0: La xerrada anirà a càrrec de Carles Sabater, adjunt a la direcció del diari El Punt Avui i responsable dels actes commemoratius del 50è aniversari de l'Avui. Comptarà també amb la presència de Joan Vallclara, director i propietari del diari. I seguim per Santa Maria Palautordera, i és que des d'avui i al llarg de tot el cap de setmana a Can Raüll s'hi durà a terme el Festival Foc, és a dir, el Festival d'Ombres de Catalunya, un esdeveniment de titellaires en reconeixement arreu del sector i que any rere any guanya més i més adeptes. I ben a prop d'allà, a Sant Celoni, tenim dissabte a partir de les 9 del matí la jornada de recollida de residus anomenada Leeds Clean Up, organitzada per l'Institut Escola Pallarola, on ells mateixos i des de l'AFA de l'escola també us conviden a participar al llarg de tota aquesta jornada. En definitiva, és una activitat oberta a tothom, famílies d'infants, joves i amics, amb l'objectiu de cuidar el nostre entorn i compartir una estona agradable plegats, expliquen. I ara sí, acabem per Cànoves, i és que és festa grossa, pràcticament una segona festa major, i és que dissabte i diumenge s'hi farà la Fira de Sant Ponç. Amb la tradició i la cultura, i el mercat d'artesanes, la música, les activitats i la gastronomia, com a pal paller de la jornada en un cap de setmana que any rere any s'hi aplega molta i molta gent. Així que llavors, prou repartit, i res, esperem tenir sort amb els objectius esportius de cara a dilluns.
1: Doncs, Enric, que tinguis molt bon cap de setmana. Nosaltres ens anem cap a Ona Codinenca amb la Laia de Déu des del Moianès, al Vallès Oriental. Laia, explica'ns.
2: Doncs jo començaré per l'agenda cultural i començo per Sant Feliu, on avui divendres a les 10 de la nit al Centre Cívic La Fonteta hi ha una cantada de balades gospel a càrrec del cor, perdoneu, Sense Veus. I dissabte, 11:45, a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar torna l'Hora Menuda, aquest cop amb la Granja d'en Martí a càrrec d'Anna Luccini de Musicana. I ja diumenge, el Casal Cultural Codinenc acull el Festival Infantil de Teatre organitzat pel grup de teatre de Xalles 81, a partir de les 6 de teatre. I a Caldes de Montbui, avui divendres, hi ha diverses xerrades. La primera, una xerrada sobre Can Gregorià, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca del Municipi, a càrrec de Juanjo Monferrer. I també la conferència Els Reptes de la Unió Europea, a les 7 de la tarda, a la Sala Noble de Can Rius, a càrrec de Max Vives Fierro Planes, del Patronat de la Fundació Catalunya Europa. I durant tot el cap de setmana, l'Escola de Música Joan Valls organitza una sèrie d'activitats. Dissabte, doble sessió a les 11 i a les 12 a la sala d'actes. Hi ha un tastet on poder conèixer diversos instruments més enfocats als més petits, i a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius un concert de l'Orquestra Municipal. A més, diumenge a les 12 al Casino de Caldes, com ja us vam avançar amb l'entrevista d'ahir, hi ha l'espectacle i concert de Flaustov, titulat Els últims ecos de l'Orca. I ara ens n'anem cap a Bigues i Riells del Fai, perquè avui i fins demà hi haurà la Fira d'Abril. Els horaris són els següents: divendres de 8:45 a 2:45 de la matinada i dissabte de les 12 del migdia a 2:45 de la matinada, i totes les activitats estaran a la plaça de Miquel Bosch de Bigues. I diumenge es dona el tret de sortida a la 10a edició del Festival de Música Clàssica de Bigues i Riells, amb la nit lírica amb la Petita Companyia Lírica de Barcelona. Això serà a les 6 de la tarda a l'església de Sant Vicenç de Riells. I per acabar, anem cap al Moianès, i és que avui divendres a la Biblioteca de Moià, a 7:45 del vespre, es presenta la novel·la Sucre amarg, del Seu Espuga, a càrrec del mateix autor i del periodista i escriptor Jordi Vilagut. I per últim, també Moià, dissabte a les 6 de la tarda, a l'Auditori de Sant Josep, hi ha concert de piano a càrrec de Guillermo Castellano. I ara toca l'agenda esportiva. Comencem amb l'hoquei, ja que el recamp, les Ercaldes i les noies del Palau ja han posat el punt i final a la temporada complint els objectius. Els calderins segellaran la permanència a l'hoquei Lliga, i les del Palau tancant un curs més a l'elit. Però a qui encara li queda feina és els de Sant Feliu, i és que els codinencs s'acomiaden de la temporada aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la pista del Ripoll, el 5è classificat, amb la intenció de tancar el curs amb un bon gust de boca. A Primera Catalana, a futbol, l'Alcaldes rep a casa a 5:15 la visita del Tossa. És un duel de contrastos, i és que Alcaldes és desè i necessita retrobar-se amb la victòria i fer-ho davant del quart classificat. I és que sumar els 3 punts és vital per no perdre posicions a la taula. A Tercera Catalana, el Sant Feliu viatja al camp del Llerona, també dissabte a 4:45 de la tarda. I és que és un duel directe. Tots dos equips arriben empatats a punts, i qui s'emporti la victòria farà un salt important a la classificació. I per acabar, també de Tercera Catalana, el Moià es juga la tranquil·litat al camp del Folgueroles. Serà un partit força interessant, ja que el Folgueroles necessita els punts per sortir de la zona de perill, però el Moià també necessita els punts per allunyar-se de la zona de perill, on actualment empata punts amb el Torelló.
1: Doncs, Laia, que tinguis molt bon cap de setmana.
2: Igualment, Ona.
1: I ara agafem el cotxe o el bus i ens anem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Bon dia de nou, Isaac. Explica'ns què fareu aquest cap de setmana al Ripollès.
3: Bon dia, Ona. Doncs aquest cap de setmana la festa major de Ripoll de Sant Eudald acapara el que seria l'agenda d'actes culturals i d'oci del cap de setmana. però de fet, com que anem parlant molt amb l'immigració,

0: Intentaré mencionar doncs, els actes més destacats. Avui a la tarda ja tenim el pregó a càrrec de Carme Font i després els versots i traca d'iníssim dels Diables de Ripoll, i a la nit destaquen els concerts a l'Espai Monestir amb Doctor Prats, Bandidos Perversiones i Caso. I a la Lira hi haurà Nit de Màquina amb Fucking Levels i DJs. Demà dissabte tindrem Vermut Infantil, la Baixada Andròmines a primera hora de la tarda, la Trobada Infantil amb la presentació del gegantó Sunyer Primer, i també hi haurà Havaneres amb el grup Terra Endins. A més, el sopar dels Valents i una nova nit de concerts al Monestir amb 31 Fam i la Banda Neon, mentre que a la Lira hi haurà DJs. I diumenge, l'últim dia del cap de setmana d'activitats, al matí, també pels més menuts, la dansa dels clavells a la tarda, més tradicional, amb la cobla de Principal de Cassà, i també hi haurà festa a la nit a la plaça de la Lira. I, evidentment, els actes doncs, continuen dilluns i dimarts. Hi ha actes també molt destacats, com la rossada Tornaboda, o, per exemple, doncs, el piró musical, entre moltes altres activitats. Més enllà d'això, de la Festa Major de Ripoll, també destaca la Festa Petita a Set Cases amb missa a l'Església de Sant Miquel i tot seguit un dinar de germanor i ball de festa amb Mike Covers. I aquest dissabte, fora també d'activitats més festives, tenim el Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadeses, que acollirà la projecció del documental sobre Joana Viernés, considerada la primera dona fotoperiodista de l'Estat espanyol. La sessió comptarà amb la presència de Jordi Rovira, codirector de la pel·lícula, que compartirà amb el públic el procés de creació del documental i la rellevància de la figura de Viernés en la història del fotoperiodisme. I aquest diumenge hi ha també a Sant Joan el Clean Up Day per netejar de deixalles l'entorn natural, que es farà de les 10 del matí a la 1 de la tarda, i l'activitat consistirà en una neteja fent incidència sobretot al costat del riu Ter a l'alçada del municipi. I pel que fa a l'activitat esportiva, doncs parlem del grup 3 de la tercera catalana de futbol, i és que només queden dues jornades per finalitzar la Lliga, on el Besolú ja és campió. Obrirà foc al Camp de Bànol avui a 8:45 de la nit al camp del Sarrià de la Ter. El Camp de Bànol és 2è amb 37 punts, mentre que el seu rival és 6è amb 44, per tant serà un partit complicat pels candabanolencs. El Camprodon jugarà dissabte a 4:45 de la tarda contra el Fontcoberta. Són tercers amb 60 punts els camprodonins i necessiten la victòria per continuar aspirant a la promoció d'ascens directe, mentre que el Fontcoberta és 7è amb 42 punts. En teoria és un rival de la part alta, però sí que la separació de punts és important. I la Badesenc, que és 5è amb 45 punts, vol superar l'equip que té just per sobre, el Cornellà de Terri, aquest dissabte a les 5 de la tarda, que en té 49 i és quart. Per tant, serà un rival dur de rosegar. L'única opció de superar els del Pla de l'Estany a la classificació és vèncer en aquest partit i en el següent, i que el Cornellà falli. A la Lliga Nacional Catalana d'Hockey, l'Hockey Ripoll jugarà l'últim partit de Lliga contra el Sant Feliu de Codines a 7:45 del vespre a casa. El Ripoll és 5è i jugarà contra el penúltim classificat, que ja ha baixat de categoria. Per tant, és un partit assequible per sumar la victòria. I per acabar, la Lliga de Primera Divisió Catalana de Futbol Sala, l'Escola de Futbol Sala Ripoll jugarà aquest dissabte a 7:00 PM contra el Blanesport 83, que és el segon classificat, amb 46 punts. En canvi, el Ripoll és quart, amb 42, i hem de dir que és el penúltim partit de Lliga. El Ripoll té opcions mínimes per assolir l'ascens directe, que passen per guanyar els dos partits i esperar punxades dels rivals.
1: Doncs Isaac, que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres acabem aquest repàs del cap de setmana des de l'emissora del 9FM amb l'Andreu, que ja està a punt per explicar-nos quins actes esportius es faran aquest cap de setmana.
2: Així és, Ona. Doncs començarem pel futbol, que pel que fa a la tercera federació, aquest cap de setmana es juga l'última jornada de Lliga, i entre els quals doncs, hi ha dos partits, el Dona, que no s'hi juga res, però els que sí que s'estan jugant les garrofes és el Vic, ja que ara mateix es troba en posicions de descens i disputarà el seu partit diumenge a 1:15 a casa a l'Hipòlit Planàs contra el Badalona. El Vic necessita guanyar per intentar mantenir-se a la tercera federació, però el problema és que els dos rivals, que té un punt per baix i un punt per amunt, s'enfronten entre ells. Per tant, el Vic ha de fer els deures contra un Badalona que és el segon classificat. És a dir, no serà un partit senzill. I aquest partit es podrà seguir en directe per al Nou TV. Pel que fa al Tona, jugarà dissabte a 4:00 PM contra l'Escala en un duel on no s'hi juga res els tonencs, que acabaran la temporada a la mitja taula. I pel que fa a la Lliga Elit, aquesta setmana el Manlleu també, un equip que encara no ha tancat la temporada amb els seus objectius, ja que encara té opcions de classificar-se per playoff o malauradament caure en posicions de descens. Per sort, ara l'equip de Luis Gallego es troba en una situació de la mitja a la mitja taula, però està a 2 punts al descens i a 2 punts de les posicions de playoff. Jornada unificada a la Lliga Elite i dissabte visitarà el camp de la Ciutat Cooperativa a les 4 i 5 minuts passades. Per tant, un duel on els manlleuencs s'ho juguen tot, ja que si aconsegueixen la victòria certificarien més un any en aquesta categoria, la Lliga Elite, i si perden es complicaria una mica la vida, ja que l'última jornada s'ho jugarien tot en el darrer partit. Pel que fa a la segona catalana, el Sant Julià, un equip que ha perdut la categoria, dissabte visita el camp del Cirera a Mataró a 4:45 de la tarda. El Torelló, que s'està jugant la Lliga i té 2 punts més que el seu perseguidor, el Mollatense rebrà el Cardedeu, tercer classificat, dissabte a 6:15 de la tarda. I pel que fa al Vicriu Primer, que ara mateix està lluitant per intentar entrar en posicions de play-off, on ara mateix està fora per només un punt, visitarà el camp del Cabrils diumenge a 6:15 de la tarda. Anem a l'hoquei, on amb la temporada regular acabada de l'hoquei Lliga Femenina i de la Masculina, només hi ha partits d'hoquei Platanor, per tant, els dos equips usonencs. Hi haurà jornada unificada diumenge a 4:10 passades. A l'autobigatana Vic rebrà a casa el Lloret, el líder de la Lliga, per tant, si obtenen els 3 punts, li poden fer un favor al Manlleu, ja que també jugarà diumenge, com hem comentat, jornada unificada diumenge a la mateixa hora contra el Dominicos. Per tant, si el Manlleu guanya i l'autobigatana Vic guanya el Lloret, provocarà que una altra vegada el conjunt manlleuenc torni a ser líder de la Lliga i d'aquesta forma pugui pujar en directe a l'hoquei Lliga. I els partits dels biguetans, per cert, serà en directe per al Nou TV. Per tant, es podrà seguir aquesta penúltima jornada de l'hoquei Platanor. I acabem amb el bàsquet Vic, que aquesta setmana comença la fase eliminatòria per intentar pujar de categoria a la segona FEB. Els biguetans rebran dissabte a 9:15 del vespre al Castelldefels, en un partit que es preveu on el pavelló biguetà s'ompli d'aficionats per donar ànim als seus jugadors. Així que, Ona, s'acaben les temporades, hi ha equips que s'estan jugant molt les coses i aquest cap de setmana hi ha molts partits molt, molt i molt transcendents.
1: Doncs, Andreu, estarem al cas d'aquests últims partits de les temporades de diversos equips de les nostres comarques i els hi desitgem molta sort a tots. Nosaltres ara acabarem el repàs amb l'agenda cultural del cap de setmana. Ja tenim a punt en Miquel, Miquel R. Què tal, com estàs?
3: Què tal? Doncs bé, un cap de setmana intens. Sembla que la gent esperava el mes de maig, que és un mes així per organitzar coses, però també és veritat, en parlàvem ara, fora de micròfon. El maig cada dia un raig, i per tant...
1: És ben cert, aquesta
3: sobretot dita. Sobretot dissabte, sembla que, a veure, tothom està pendent de què passarà, i haurem d'estar pendents, però és el que té el mes de maig i és el que té les fires i les festes aquestes que s'organitzen en part al carrer. Jo començaria amb una proposta que aquest any està d'aniversari, que és una tona de màgia, aquest festival de màgia que mostra totes les disciplines del món de la màgia, que compta amb mags i magues doncs, emergents, però també amb noms ja més consolidats d'aquest món. Un festival que doncs, ja s'ha fet un nom a nivell de Catalunya i també de l'estat espanyol, Tona, per tant, ha aconseguit situar-se en aquest mapa d'aquesta disciplina o d'aquesta art escènica. Això serà... Arrenca ja avui mateix i s'allargarà tot dissabte, tot diumenge. El format és el de les últimes edicions, per tant, combinació d'espectacles a cobert i també doncs, màgia de prop amb espectacles i amb escenaris a peu de carrer. El plat fort sempre és la gala internacional, aquesta que se'n fan dues ja per poder donar cabuda a tothom, des de la sala a la canal, una a 6:45 de la tarda dissabte i l'altra a 9:15 de la nit, amb alguns noms propis, no? Aquest any, per exemple, hi ha l'estrena per primera vegada i actua Yong Min, que és un coreà que havia sigut guanyador del Gran Premi Mundial de Màgia, o Lucía Rivera, que és una experta també, és una cubana, experta en allò que fan d'aquells canvis ràpids de vestuari.
1: Amb quick change, no es diu?
3: El quick change aquest, vull dir que res. Això només és per citar-vos un tastet. L'ho m'ha construït el cap per Tona, perquè qualsevol hora hi ha alguna activitat, per tots els públics, hi ha espectacles pensats molt amb caràcter familiar, altres exclusivament per un públic adult, com per exemple s'ha consolidat la nit golf, una mena de nit golf el divendres a la tarda, així és una mica més gamberra. Per tant, això, Tona, capital de la màgia durant un cap de setmana. I d'una fira consolidada, amb les seves 10 edicions, a una de nova que neix aquest cap de setmana, la Birding Ter, amb Manlleu com a epicentre, tot i que és una fira que també promouen els ajuntaments de les Masies de Roda, de les Masies de Voltregà i de Roda de Ter, una mica centrada en el món de l'ornitologia, per tant, els amants de la natura i dels ocells específicament. Aquest cap de setmana, a l'entorn de l'embarcador del Ter, hi ha gairebé una trentena de propostes, eh? Des de visites guiades, conferències, xerrades, projeccions, espectacles també específics, i tot això, no? O tallers de caràcter familiar, per tant, per un públic específic, però també qui vulgui anar a descobrir una mica aquest món
1: de les aus.
3: I de les aus, exacte, de l'ornitologia. Per tant, un altre focus destacat a Manlleu aquest cap de setmana. Veurem què passa amb el temps, perquè així com a Tona, a Beníem, sí que hi ha molts, diguéssim, hi ha pla B per la majoria d'espectacles, amb llocs a cobert. Aquí part de la gràcia, precisament, és passejar pel passeig del Ter, no? Que s'ha convertit en un gran mirador, precisament, d'aus. Veurem com els hi funciona. Uns dels que ja han pagat la conseqüència de les previsions meteorològiques és la fira de la cervesa artesana dels Hostalets de Balenyà, que aquest any també estaven, també vivien xifra rodona, 15a edició. Això s'havia de fer a la plaça Espona, havien de tornar a la plaça Espona, que era el lloc, diguéssim, el lloc on va néixer, sí, sí. Inicial. Però sembla ser que, no sé si ja ho han anunciat...
1: Ho anunciarem.
3: O estan a punt d'anunciar-ho.
1: Estem a punt d'anunciar-ho, sí, sí.
3: Que es traslladarà al pavelló, el típic, quan pinten bastos, el pavelló, que, esclar, no té l'encant de poder fer una fira a l'aire lliure. Això és tot, es concentra, bàsicament, sobretot tarda, vespre, nit de dissabte, per tant, un altre bon focus per als amants de la cervesa artesana, però també pels amants de la gresca, perquè també hi ha festa assegurada. Dèiem, hi ha moltes activitats perquè, per exemple, un clàssic a Torelló, diumenge al matí, diumenge pinta bon temps, per tant, en aquest sentit no han de patir. El 43è Mercat del Trasto, hi acostumen a haver-hi centenars de parades des de primera hora del matí, arrenquen ja 8-9 del matí amb l'esmorzar a la plaça Vella, hi han diferents activitats per amenitzar, però la clau és anar pel casc antic, pel nucli antic de Torelló i anar a xafardejar aquestes paradetes. I un altre clàssic, aquest dissabte, veurem què passa també amb el temps, la 22a Mostra d'Entitats de Vic, una mica el gran aparador del teixit associatiu de la ciutat, on les mateixes entitats organitzen actes així d'amenitzar i, per tant, no només pots anar a descobrir entitats i es coneixen entre elles, sinó que tu pots anar a passar bé o descobrir esports a través de les entitats esportives. Això ja dic, des de les 5 de la tarda fins a 8:45 del vespre, que serà un no parar. Tinc temps, destaco un parell de coses més petites. Una, a Vilanova de Sau ja és la tercera edició d'un festival de folk, una cosa molt específica, que és el Tartareu. El Tartareu, durant tot el cap de setmana, fins i tot per als més addictes a aquest món, han muntat la possibilitat d'una pensió per quedar-hi tot el cap de setmana a Vilanova. Però qui vulgui que no, allò, fer tallers o participar en concerts de música folk, això, des d'aquest vespre fins diumenge al migdia, serà un no parar. Doncs això seria bàsicament el que us porto d'activitats per aquesta setmana. Ja veieu que hi ha per tirar i remenar. Veurem si amb paraigües, sense paraigües, a cobert.
1: Esperem.
3: No. Esperem-ho.
1: Doncs, Miguel, que tinguis molt bon cap de setmana i ens veiem divendres que ve amb més propostes.
3: Perfecte.
1: Que vagi molt bé.
3: Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. I com ja sabeu, els divendres dediquem aquesta estoneta a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals que han anat sortint durant aquesta setmana i també, sobretot, durant avui, divendres. I nosaltres començarem per aquesta.

Ja estem sentint la cançó Amb tu podria estar, de Reinaldo i Clara, que han construït una de les carreres més sòlides de l'escena catalana, amb una frontisa entre l'escena pop art que va revolucionar el panorama fa gairebé 2 dècades, i formen una nova fornada d'aquesta pop urbà. D'alguna manera, amb aquest nou disc, L'Encant, que és el 5è disc del grup, podria ser un dels grans èxits de la banda, i té una mica de tota la seva carrera, des de cançons més acústiques fins a l'indie pop de guitarres, del pop urbà o una balada retrofuturista, però tot això sempre, doncs, amb Reinaldo i Clara. Seguim nosaltres per aquesta novetat musical.

Doncs com estem sentint, és tot va tirant de les Jules, perquè aquesta cantant continua avançant amb un pas ferm dins de la nova escena pop catalana amb aquesta publicació. Un senzill que retrata la distància, les absències i el vertigen de fer-se gran. Després de l'impacte inicial de cançons com Papallones i Havaneres davant la mar, l'artista gironina ha entrat fa uns mesos en una etapa més energètica on amplia horitzons creatius i que ja va deixar entreveure amb el seu llançament anterior, El Gran Diluvi. Nosaltres seguirem per aquesta. Com dèiem, explicàvem, seguirem per una cançó que ha estat molt... ha estat molt esperada perquè, com dèiem, i explicàvem avui amb en Jaume Espuny, els Rolling Stones han tornat a treure un àlbum i, per tant, avui, moment de novetats musicals, aprofitarem per sentir doncs, aquesta novetat musical que es diu In The Stars. Aquesta llegendària banda es prepara per aquest llançament d'un nou disc que es diu Foreign Tones, que veurà la llum el dia 10 de juliol i doncs, per escalfar una miqueta motors, doncs, va presentar aquest senzill que ara l'escoltarem.

I nosaltres acomiadarem el Territori 17 d'avui amb una novetat musical de Bruno Mars, Lo Arriesgo Todo, que la sentireu. Bruno Mars s'atreveix a tot i, per tant, doncs aquí tenim la seva versió en castellà de Risk It All. Que tingueu molt bon cap de setmana i ens veiem dilluns que ve a les 9 del matí aquí al Territori 17.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de... Are you ready to get on down to the funky disco sound? Five, five, four, four, three, three, two, one, one.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: En l'edició d'avui de Hot Dance 80, els protagonistes a la història del High Energy seran els Take That, i després, la resta del programa, escoltarem les cançons disco més prohibides de la història. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Considerada una de les boy bands més exitoses de la història, Take That no tan sols va dominar les llistes èxits dels 90, sinó que va protagonitzar una de les tornades més triomfals de la música pop.

formada a Manchester el 1990 pel mànager Nigel Martin Smith. L'alineació original incloia Gary Barlow, el compositor principal, Howard Donalds, Jason Orange, Mark Owens i Robbie Williams.

El primer single que hem escoltat, I Only Takes a Minute, els va catapultar la fama, convertir-los en idols adolescents globals.

El 1995, Robbie Williams va abandonar la banda en mitjà de tensions internes i problemes personals. El grup va continuar com a quartet per acabar la seva gira, però varen anunciar la seva separació oficial el dia 13 de febrer de 1996. La notícia fou tan impactant que el govern britànic va tenir que habilitar línies telefòniques d'ajuda per fans desconsolades.

seu major èxit internacional va ser el Back for Good, que estem escoltant. Va arribar al top 10 dels Estats Units. I acabarem la història del High Energy amb How Deep Is Your Love, el single de despedida dels Sick Dad, fent un cover d'una cançó original dels Bee Gees.

Big Data és freqüentment anomenada la banda britànica més exitosa des dels Beatles, en termes de venda i longevitat a les llistes del Regne Unit. Han aconseguit 12 números 1s a les llistes de singles d'UK i han venut més de 45 milions de discs en tot el

Benvinguts a Hot Dance 80. Avui, la cançó disco més prohibida de la història. Governs, inclús la Unió Soviètica, varen intentar silenciar aquestes cançons. Del darrere de cada ritme hi ha tot un gran èxit que els polítics van deixar sense paraules.

la Marina dels Estats Units va cometre un dels errors més ridículs de la història militar el 1979. Algú al Pentàgon va escoltar la cançó In the Navy i va pensar: això és perfecte per reclutar joves. Li van deixar als Village People un buque de guerra reial, avions de combat i cents de mariners uniformats per enregistrar el videoclip. El que els admirants no entenen o no varen voler veure és que els Village People no estaven promocionant el servei militar. Estaven celebrant la cultura gay en una època on ser homosexuals a les forces armades era una expulsió immediata.

Rasputin Bonnie em fou tan gran als 70 que fins a la Unió Soviètica els va convidar a tocar a la plaça Roja de Moscou. Quelcom totalment impensable en plena Guerra Freda. Però els soviètics varen posar una sola condició, que no toquessin Rasputin. El problema era obvi. La lletra cridava l'atenció d'amor més gran i Rússia suggeria un romanç amb la Tsarina, amb el govern soviètic. Això era una humiliació històrica inacceptable.

La gent va demanar que cantessin Rasputin i els Bonnie and els varen ficar i varen cantar aquesta cançó a la mateixa plaça Roja de Moscou. La propera, tot el món va ballar aquesta cançó pensant que era una festa. Ningú es va detenir a escoltar la lletra. Allà estava l'engany més brillant de l'era disco.

La compositora Ali Willis la va escriure després de veure Looking for Mr. Goodbar, la pel·lícula on Diane Keaton interpretava a una dona que intentava tapar el seu dolor amb alcohol i nits de discoteca, fins que va acabar assassinada. Will va quedar fascinada amb aquesta idea. Gent que la seva vida es desmorona per un dia, però de nit es perd a la pista buscant un escapament que mai arriba. Ella va declarar que li sorprenia que la gent digués que la cançó els feia feliços, perquè la varen escriure per expressar el costat fosc de la vida disco.

1978, un home obertament gay i amb veu de falset fa impensable ficar-se a les llistes d'èxits de l'Amèrica més conservadora. Sylvester no vagava res i això atemoritzava mig món. La seva discogràfica, Fantasy Records, li va demanar que suavitzés la seva imatge. Volien que es convertís en un altre Teddy Pendergrass, el galant del soul. La resposta de Sylvester fou presentar-se a les oficines del segell amb una negligé i una perruca rossa corrent pels passadissos fins que es varen rendir. La cançó va arribar al número 1 de la Billboard Dance i es va colar a les ràdios de l'Amèrica blanca heterosexual.

Ella és Amanda Dalir, musa de Salvador Dalí, model de portada de Roxy Music i propietària de la veu més greu i sensual de la música disc europea. Però res d'això fou el que realment la va fer vendre disco, que va fer vendre milions, fou el rumor de que Amanda Dalir en realitat era un home. A l'Europa conservadora de finals dels 70 això era un escàndol absolut i la seva discogràfica ho sabia. Jugaren amb el dubte deliberadament. Mai ho varen confirmar, mai ho varen desmentir i Amanda Dalir tampoc va dir res.

La revista Time la va anomenar una marató sexual de 17 minuts. I és que aquesta cançó dura això, 17 minuts. La premsa escandalitzada es va prendre el treball d'explicar als gemecs. 22 orgasmes simulats amb la versió completa. La BBC la va prohibir d'immediat. Les ràdios del cinturó bíblic d'Estats Units es varen negar a passar-la. En diferents països ni tan sols va arribar a les botigues. Però a les discoteques era la cançó obligatòria que tots volien escoltar. Un més irònic, de Donna Summer, que venia del gospel, va passar de cantar a l'església a convertir-se en la diosa del plaer de la música disco. I els propers protagonistes, sabeu qui són?

Si creus que aquestes prohibicions eren fortes, espera a veure el que va fer la BBC amb aquesta cançó. Número 7. Relax, Frankie Goes to Hollywood.

Gener de 1984, un DJ de la BBC va escoltar la lletra a l'aire, tal com estem fent nosaltres, i es va horroritzar. Va entendre perfectament de què parlava la cançó. Va trencar el disc en plena transmissió i va exigir que mai més tornés a sonar a la cadena pública anglesa. La lletra parlava explícitament de plaer i de clímax sexual. El videoclip original transcorria en un bar de fetichisme romà. La societat conservadora britànica va entrar en pànic. I seguim amb més cançons censurades.

milions de persones a tot el món cantaren «Voulez-vous coucher avec moi ce soir?», pensant que era una frase elegant o una salutació de moda, fins que estaven descobrint que estaven invitant algú al llit. Patti LaBelle va explicar que inclús monges li preguntaven què significava la frase. Quan la veritat va sortir a la llum, diverses ràdios varen intentar censurar-la, però ja era massa tard. L'estribillo s'havia incrustat al cervell de mig planeta. Una cançó sobre treballadores nocturnes de Nova Orleans que va terminar sonant en festes infantils. Fou la major aliada del seu èxit.

o més boig d'aquesta cançó és com va néixer. Frederick Knight la va composar originalment per a Stacey Leitis, una nena d'11 anys. Era una cançó innocent sobre nois parlant per telèfon.

Anita Ward va canviar de companyia discogràfica i li van donar aquesta cançó. A Anita Ward ni tan sols li agradava, però quan la va gravar va deixar de ser una trucada telefònica per convertir-se en una invitació sexual. Billboard la va incloure entre les 60 cançons més sexuals de la història. Anita sempre ho va negar, deia que era una simple cançó d'amor, totalment innocent, però la lletra no deixava molt a la imaginació.

dona se va farta de música disco, volia rock. Així que va ficar a l'estudi a Jeff Song Baxter, guitarrista dels Doobie Brothers. I van gravar això, un tema que barrejava música disco amb guitarres pesades. Quan se la va portar el jefe de Casablanca Records, Neil Bogart, la resposta fou brutal. Això és massa rock per vos. Dóna-se-la a Cher. Es va negar rotundament i al final la va gravar la Donna Summer.

Aquesta cançó fou tan directa que la BBC ni tan sols la va treure a l'aire. Immediatament la van fer fora. Music in the Bush.

Aquí no va haver-hi sutileses ni Francesc Cavaliers. La BBC la va vetar directament per obscenitat. Decenes de ràdio d'Estats Units es varen negar a passar-la. I a les discoteques llatines la ballaven innocentment pensant que era una cançó sobre la naturalesa. Push, push, in the bush no tenia res a veure amb arbres ni jardineria. Era una referència anatòmica massa explícita per l'any 1978. Per culpa de la censura, ni tan sols va arribar al número 58 del Billboard, però les llistes de les pistes fou un himne absolut.

YMCA no era un homenatge innocent als albergs juvenils. Era una celebració oberta de la cultura gay.

La lletra ho deia, passar-ho bé amb els nois que trobeu aquí. L'organització ho va considerar demandar-los, però es va fer enrere quan va descobrir que la cançó estava generant més publicitat que qualsevol campanya publicitària. La ironia obertament gay de la música disco es va convertir en l'himne familiar més ballat del món.

Mentre als Estats Units utilitzaven metàfores, a França no existien els filtres. Marc Ron va gravar 16 minuts de baixos profuns, cordes orquestrals i veus femenines simulant sexe sense dissimul quelcom. La portada original mostrava dones nues i varen haver de ser tapades amb enganxines negres a les botigues. O més boig és com va arribar als Estats Units. Cap segell francès va voler editar-lo. Si Ron va crear el seu propi segell i va premsar 5.000 còpies amb el seu propi diner. Per un error d'enviament, algunes varen acabar a Nova York. Els DJs de les discoteques el varen descobrir i es va tornar un fenomen mundial. Els que varen fer que aquelles nits arrenquessin amb tot, canviava la pista. La gent ballava a sac.

I parlant de la música disco i les cançons censurades, no podia mancar una de Serge Gainsbourg i Jane Birkin. Sabeu de què estem parlant, eh, que sí?

0: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats?
1: Un, dos, tres!
0: Ja ho tens. Som-hi.
1: Cervera aquí, papà!
0: Poquito menos ya y arriba, bien! Para.
2: La merda, puto,
1: m'esteu tornant els ous! Tots!

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable, una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable, la llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Igual si nos equivocamos ahora.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.